0: Acabem de sentir el concert per violí i orquestra en re menor, opus 46, del compositor armeni Aram Khachaturian. Els intèrprets han estat Boris Gudnikov, violí, i la Gran Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Konstantin Ivanov.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La següent proposta musical que us fem avui a la nostra sintonia és la de l'audició de la Simfonia número 2 en re major, l'opus 36 de Ludwig van Beethoven. Avui la sentirem interpretada per Herbert von Karajan amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín i en un enregistrament del 1977.

0: La que sentíem és la sinfonia número 2 en re major, l'opus 36 de Ludwig van Beethoven, i us l'oferíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan.
1: Nocturn. La nostra selecció continua amb el poema simfònic Prometeu, el poema del foc d'Alexander Scriabin. El centrem en la versió del pianista Peter Jablonski, el cor de la ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigits per Vladimir Ashkenazy.

El pianista Peter Jablonski, el cor de la ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigits per Vladimir Ashkenazy, eren els intèrprets de Prometeu, el poema del foc, opus 60, d'Alexander Scriabin.

Tomàs Lluís de Victòria és l'autor de la missa O Magnum Mysterium, que sentirem a continuació, una obra del 1592 que l'Escolania de l'Escorial interpreta amb direcció de Javier Martínez Carmena. Era la missa O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria que us oferíem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.

0: Era la missa O Magnum Mysterium de Tomàs Lluís de Victòria que us oferíem en la versió de l'Escolania de l'Escorial dirigida per Javier Martínez Carmena.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Continuarem amb música de cambra de Johannes Brahms. Hem escollit el quartet de corda opus 51, número 2, que ens oferirà el Melos Quartet.

0: Acabem de sentir el quartet de corda, opus 51, número 2, de Johannes Brahms, interpretat pel Melos Quartet.
1: Catalunya Música.
2: A la sintonia de Catalunya Música sentirem tot seguit el concert per a piano i orquestra número 4 en si bemoll major per a la mà esquerra del piano, que és l'opus 53 de Sergei Prokofiev. L'interpreten en aquest enregistrament el pianista Michel Veroff i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur.

El que sentíem és el concert per a la mà esquerra del piano i orquestra de Sergei Prokofiev, el seu quart concert per a piano en la tonalitat de si bemoll major. Michel Berov, al piano, i l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigits per Kurt Masur, n'interpretaven aquest enregistrament del 1988.

Tot seguit sentirem l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev, interpretant la Simfonia número 6, Patètica, opus 74, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música us convidem tot seguit a sentir un enregistrament de l'any 1983 protagonitzat pel pianista Rudolf Serkin i per l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Claudio Abbado. El que interpreten és el concert per a piano i orquestra número 25 en do major, concert K-Hel 503 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Aquest era el concert per a piano i orquestra número 25 de Wolfgang Amadeus Mozart, el concert en do major Kegel 503, que sentíem en la versió del pianista Rudolf Serkin amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit ens acompanyen les variacions sobre un tema de Chopin, de Frederic Mompou. L'intèrpret serà el pianista Jonathan Plowright.

0: Catalunya Música.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Sentim a continuació la petita serenata nocturna en sol major Kyrgyz 525 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Carl Böhm en un enregistrament de l'any 1976.

0: Fins aquí la petita serenata nocturna en sol major Kühel 525 de Wolfgang Amadeus Mozart. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Karl Böhm, un enregistrament fet l'any 1976.
1: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
2: El record d'un lloc molt estimat és la meditació per a violí i piano opus 42 de Piotr Ilich Tchaikovsky. És el que sentirem tot seguit en la versió de la violinista Alla Voronkova i del pianista Gerasim Voronkov.

0: Alla Voronkova al violí i Gerasim Voronkov al piano interpretaven el record d'un lloc molt estimat, la meditació per a violí i piano opus 42 de Piotr Ilich Tchaikovsky.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.
2: Sentim ara una cantata de Johann Sebastian Bach, una cantata de noces titulada «Weichet nur, betrübte Schatten», «Disperseu-vos, ombres de tristesa». És la cantata catalogada amb el número 202 i que sentim en la versió de Friederike Wagner, soprano, i la Capella Istropolitana dirigida per Christian Brembeck.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
2: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Com sempre, ben d'hora, encetem el nostre espai més matiner. I vet aquí que avui us volem donar la serenata. I per fer una serenata tal com Déu mana, necessitem una mandolina.

Hem sentit una mena de mix molt xulo de dues cançons, per un costat la de la nadala anglesa The Vassail Song i per l'altre la cançó tradicional de Gal·les All Through the Night. Aquí tenim aquesta versió preciosa, l'hem tret d'un disc que es diu Songs of Joy and Peace. Cançons d'alegria i de pau. Yo-Yo Ma, el gran violoncel·lista, ja sabeu, al costat de dos trossos de músics com són Edgar Meyer, el contrabaix, i Chris Tile, a la mandolina. Chris Tile, un personatge ben curiós que ens ha visitat a Barcelona en alguna ocasió, no fa massa, al Conservatori del Liceu. És cantautor, músic, compositor, fins i tot va estar fent ràdio durant un temps, un programa que va durar fins la pandèmia, que es deia Live From Here. I vet aquí que aquest home, que és un tros de músic, tocant la mandolina és capaç de fer coses absolutament extraordinàries. I si la nostra il·lusió d'avui era donar-vos una serenata, hem pensat que necessitàvem un mandolinista. I qui millor que aquest que avui us proposem, aquest mandolinista Chris Tile, a qui tornem a sentir interpretant ara un tema anomenat Touch the Hand of Love.

0: Era la veu de la cantant Blossom Derry al costat d'un petit conjunt de cambres sense xumba-xumba i hem pogut sentir a la mandolina per aquí al mig fent això que semblaven uns pizzicati a Chris Stile, aquest mandolinista californià que avui ens ha inspirat un programa serenata. Normalment les serenates tal com ens les imaginem sempre són tal vegada al capvespre, però mira, aquesta vegada us volem donar la serenata de bon matí. I no estem sols. També tenim un gall.
1: El primer temps.
0: Un col·lega que ens acompanya cada matí. Aquest gall, el primer temps, precisament. Com també de tant en tant ens acompanyen les mandolines. De mandolines n'hi ha de molts tipus. És un instrument que va aparèixer a finals del segle XVI. A Itàlia tenia una precursora que era la mandola. De fet, són instruments que probablement són d'origen àrab o de cultura àrab. I vet aquí que, a partir d'aquí, a partir de la mandola, la reducció de la mida, doncs, com a resultat la mandolina, és a dir, una mandola més petitona, un instrument perfectament transportable i que en algunes variants italianes, afinada amb quatre cordes dobles, clar, s'afinaven amb les mateixes notes que el violí, cosa que facilitava l'intercanvi de l'instrument, el del violí a la mandolina i de la mandolina al violí. Potser per això entenem que grandíssims virtuosos del violí, com el nostre estimat Antonio Vivaldi, escrivís concerts preciosos per una i per dues mandolines.

De cop ens hem trobat tocant la mandolina, passejant pels carrers de Venècia. És veritablement la capacitat semiòtica de Vivaldi de traslladar-nos a la ciutat dels canals, simplement utilitzant dues mandolines i un conjunt de cordes sota mínims, amb dos violins i baix continu. Vet aquí aquesta versió de James Taylor i Robin Jeffrey, mandolines, al costat de músics del conjunt de English Concert, dirigits per Trevor Pinnock. La música de Vivaldi, el concert per dues mandolines en sol major, Riom 532. Ara ens porta cap a la música del compositor Johann Adolf Hasse, compositor alemany que va treballar un temps a la cort de Dresden, que va també triomfar a Itàlia, per això li deien il caro sassone, que vol dir l'estimat saxó, i que sembla, i així ho diem, que va escriure un concert per mandolina. Aquest concert que s'atribueix a Johann Adolf Hasse, tot i que algun musicòleg planteja la possibilitat que no sigui una composició seva. Hasse va estar tant de temps a Itàlia, casat amb una soprano italiana, vivint a Venècia, etc, etc, que a vegades l'estil pot portar-nos a un puntet de confusió. Però vaja, amb franquesa tampoc ens preocupa massa. Ens ve més de gust poder sentir aquest concert en sol major atribuït a Hasse i naturalment destinat a la mandolina.

Teodoros Kitsos, mandolina amb el conjunt Harmonia Atenea dirigits per George Petru, ens han interpretat aquesta petita cucada, aquest concert per mandolina, corda i baix continu en sol major, opus 3, número 11, atribuït a Johann Adolf Hasse. Un concert genuïnament italià, però no oblidem que aquest compositor alemany, Hasse, va treballar durant molts anys a Itàlia, estava casat amb una soprano italiana i, per tant, coneixia de primeríssim mà l'estil italià. Per tant, seria compatible que aquesta obra fos de Hasse, però vaja, respectarem l'opinió d'alguns experts i ho mantindrem en interrogant. Això de la mandolina és una cosa que a Itàlia va causar gran impacte i va tenir molta requesta. No són pocs els compositors, ja ho veieu, que siguin o no italians, però que sí que van treballar a Itàlia, doncs van dedicar-li part dels seus esforços creatius. I aquest també és el cas de Giovanni Paisiello i altres compositors d'òperes que, de cop, durant la segona meitat del segle XVIII, es va posar de moda la típica serenata a la finestra en què el mandolinista es posa a cantar i tocar mentre espera que la noia surti contenta al balcó. Normalment, en aquestes pàgines operístiques d'estil còmic, la majoria, la noia surt, però vaja, també podia ser que es trobés una gerra d'aigua al damunt. Nosaltres, però, ens hem quedat amb un moment molt bonic, la cavatina Saper Bramate, que apareix en El Barber de Sevilla, no pas de Rossini, sinó que hem de retrocedir gairebé 4 dècades enrere. És El Barber de Sevilla, de Giovanni Paisiello. Aquí teniu la serenata.

Quina delícia de serenata que ens proposa Giovanni Paisiello en el seu Barber de Sevilla. Això passa a l'acte primer d'aquesta òpera, que, per cert, es va estrenar a l'antic teatre del Palau de l'Hermitage de Sant Petersburg, avui convertit en un cèlebre museu de referència internacional. S'hi estrenava el setembre de 1782. De fet, va ser l'última òpera que Paisiello estrenava a Sant Petersburg. Suposem que el fred no era un bon aliat dels compositors italians que van sovintejar aquella capital imperial russa. Acabaven tots marxant, i és que qui resisteix 30 graus sota zero, o fins i tot com es pot escriure 30 graus sota zero coses tan mediterrànies com aquesta serenata que acabem de sentir de l'òpera El Barber de Sevilla, Saper Bramate, de l'acte primer, que, per cert, no us hem dit que això ens ho interpretava Denis Gulyas, tenor, amb l'Orquestra Nacional d'Hongria, dirigits per Adam Fischer. Doncs bé, resulta que El Barber de Sevilla, del Paisiello, al cap de poc temps es va estrenar a Viena, també. I Mozart era entre el públic i va quedar tan encantat que va dir que volia musicar-lo, també. Però, clar, es va assabentar que Beaumarchais, que és l'autor de l'obra teatral, havia escrit una segona part del Barber de Sevilla, que es titulava Les noces de Figaro. A Mozart això li van servir amb safata, i ell va escriure Les noces de Figaro 4 anys després, el 1786. I encara el 1787, Mozart estrenava una nova òpera, escrita aquest cop sobre la història del Don Juan. Don Giovanni, que, per cert, també inclou una serenata amb baríton, mandolina, etc., etc. De Vieni alla finestra.

Segurament s'us ha fet la permanent de cop, i és que hem sentit una de les escenes més famoses de l'òpera Don Giovanni, aquesta serenata de Vieni a la finestra, cantada en francès i en una gravació històrica. Hem pogut sentir el baríton André Pernet. Ha sigut una temptació, disculpeu-nos l'atrapalleria, però és que ens faria molt de gust. I és que en francès també sona bonic aquesta serenata. De fet, era normal que totes aquestes òperes siguin en italià, en alemany, en francès, en funció del país on s'interpretaven, es canviava de llengua. I a Barcelona això ho sabem molt bé. Si no, recordeu que les òperes de Wagner sempre s'havien interpretat en italià i que encara l'escena final de Lohengrin encara l'anomenem l'escena del racconto. És a dir, que són tradicions, òbviament, que es van diluir, sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial, però avui ens ha vingut de gust recuperar aquesta versió. Per cert, que en la referència tècnica de l'enregistrament, la mandolinista no constava el nom, simplement posa que això ho tocava Madame Balmaggia, una senyora italiana. Vet aquí, doncs, aquesta versió de la canzonetta, de la serenata de l'acte segon del Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Ja sabeu, durant el segle XVIII són molt sovintejades les obres amb mandolina. Per exemple, aquesta que sentim tot seguit, el concert de Francesco Lecce, un compositor ben poc conegut, de qui conservem precisament aquest concert per mandolina en sol major, del que ens sentim el tercer i últim moviment.

Compositor pràcticament desconegut, Francesco Lecce, molt probablement de l'entorn napolità. És l'autor d'aquest concert per mandolina, corda i baix continu en sol major del que n'hem sentit el tercer moviment. Allegro balletto, especifica el compositor d'aquesta partitura. Ja veieu, música, podríem dir que sense pretensions, música d'encant, música per acompanyar petites ballades sense més que oferir la inspiració lluminosa de la Itàlia meridional. Però el que potser sí que us pot sorprendre és descobrir, si no ho sabíeu ja, està clar, que Ludwig van Beethoven va escriure per mandolina de manera original. I és que Beethoven, quan era jove, quan feia poc temps que vivia a Viena, quan tenia 25 anys, el 1796, va fer un viatge a Praga. I allà, entre altres coses, va conèixer la comtessa Josephine de Clary-Aldringen. Aquesta comtessa li agradava cantar i sembla que li agradava tocar la mandolina. Aleshores, Beethoven li va faltar temps per escriure una petita col·lecció de peces per a aquest instrument, molt probablement destinades a la comtessa Josephine. Peces com un parell de sonatines, un adagio i un andante amb variacions. Són peces d'encant que ens sorprenen, perquè amb l'última persona que pensaríem és precisament amb Ludwig van Beethoven. Ho comprovem.

Us jurem que això és original de Beethoven. Sí, efectivament, un jove Beethoven de 25 anys, però, en definitiva, de Beethoven. Aquesta sonata per mandolina i forte piano que acabem de sentir. De fet, és una sonatina en do major i ens la interpretaven Lajos Maia, mandolina, amb l'acompanyament pianístic de Imre Roman. Quatre peces va escriure per aquesta comtessa a Txèquia, Beethoven, quan tenia 25 anys. No entrarem en detalls, però sí que el que farem ara serà seguir amb la música del compositor de Bratislava, Hummel, Johann Nepomuk Hummel. En els temps en què ell va néixer no es deia Bratislava, la capital actual d'Eslovàquia, sinó que es deia Pressburg. I Hummel és l'autor de, entre altres obres, un concert per mandolina. És curiós, però encara en els temps de Hummel, que seria de la generació següent a Beethoven, encara es tocava la mandolina. I vet aquí que tot seguit en tenim una mostra, l'Allegro Moderato.

La música de Johann Nepomuk Hummel. I és que totes aquestes obres en mandolina, no sé si compartiu la sensació que si una cosa tenen, com a mínim les que hem anat compartint plegats, és l'encant. Alison Stephens era qui ens interpretava la part de mandolina al costat dels London Mozart Players dirigits per Howard Shilley. I bé, i arrodonim tota aquesta selecció de peces en mandolina en forma de serenata matinal al primer temps de Catalunya Música, proposant-vos un tastet molt breu d'una sonata que Paganini, el gran violinista genovès que diuen que va pactar amb el diable, va escriure no pas per violí, sinó per mandolina i guitarra, la sonata en mi major.

0: Una música, un somriure, efectivament. Eren amb prou feines 3 minuts de música que segur que ens han deixat un somriure d'orella a orella. Era una sonata per mandolina i guitarra en mi major de Niccolò Paganini, sense violí, original per aquests dos instruments. N'hem sentit el breu i encantador tercer moviment, Allegro, en la versió d'Eugenio Palumbo, mandolina, i Roberto Guarnieri, guitarra. Així doncs, completem aquesta serenata que avui us estem oferint des del primer temps de Catalunya Música. Gràcies per mantenir-vos en el balcó, tot escoltant.
1: El primer temps.
0: I gràcies per mantenir-vos-hi, perquè la serenata encara no s'ha acabat, i és que avui farem allò d'un cap i cua. Hem començat amb aquest mandolinista californià, Chris Tyler, que fa poc ens va visitar a Barcelona, que és un enamorat de la música de Johann Sebastian Bach, però que ha fet tota mena de col·laboracions, com aquesta.

Segur que més d'un dels que ens esteu escoltant l'havíeu cantat, aquest bonic cànon sobre el text de Dona Nobis Pacem. Doncs bé, Chris Tile, mandolina, i Edgar Meyer, contrabaix, han anat més enllà i n'han fet una improvisació en la línia una mica de la música afroamericana, aquesta improvisació sobre el Dona Nobis Pacem. I ja veieu que la mandolina dona per molt. Però us hem dit que Chris Tile, aquest mandolinista californià, és un boig de Johann Sebastian Bach. És tan boig que és capaç de posar-se al mig del Tompkins Square Park de Nova York i tocar això.

Ja heu vist, el soroll no dissimulava gens les circumstàncies, el context, en què Christyle va enregistrar aquesta gavota en rondó que pertany a la partita número 3 per violí de Johann Sebastian Bach, tocat amb mandolina al bell mig del Tompkins Square Park de Nova York. I és que les col·laboracions de Christyle interpretant música de Bach van encara més enllà. Fixeu-vos què va fer l'any 2017 en aquest enregistrament, Christyle interpretant l'allegro del concert per dos violins en re menor del gran mestre de Johann Sebastian Bach. L'arranjament és per violí, mandolina i contrabaix.

I és que ni que l'haguessin tocat amb Kena, Charango i Bombo, Johann Sebastian Bach sempre és Johann Sebastian Bach. Sempre aquesta ductilitat musical que li permet aquestes metamorfosis, que tampoc són tan distants de l'original, perquè estem parlant del concert per dos violins, corda i continu en re menor, del que n'hem pogut sentir aquest arranjament per mandolina, violí i contrabaix. El mandolinista ja tenim clar qui és, Chris Tile. Qui era la violinista? Ni més ni menys que Hilary Hahn. I el contrabaixista, un altre crack, Paul Cower. Vet aquí, doncs, aquesta mirada que fa que també entenguem per què els malalts de Bach estem malalts de Bach. I no ens estranya que Chris Tile hagi dedicat ja ben bé dos enregistraments, a part de les actuacions en directe, a la música de Bach. No fa gaires mesos va treure el segon disc per la discogràfica Nonesuch. Així, doncs, en aquesta nova proposta de Chris Tile amb mandolina interpretant Bach, i podem sentir, entre altres obres, aquesta partita número 2 en re menor, número de catàleg 1004.

0: Chris Stile, que ens ha inspirat avui aquesta gran serenata de mandolina, era qui ens interpretava aquesta giga de la partita número 2 en re menor de Johann Sebastian Bach. Una gran serenata que us hem proposat avui al primer temps de Catalunya Música. I tornarem demà, qui sap si amb més serenates. Ben d'hora, ben d'hora. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Aquest dilluns a Catalunya Música. Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí.
1: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Bon dia i bona hora. Són les 9 del matí, avui és dissabte, dia 4 de juliol, i avui comencem el darrer So de Cobla de la temporada, 60 minuts de bona música i sobretot de bona gent. No va per vosaltres, sí que va per vosaltres. Bon dia, Albert i Laura.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Programa que tanca temporada, com dèiem, i que encara l'estiu, amb la millor sintonia imaginable per bandera.
3: La cobla en general i la sardana en particular ha servit moltes vegades per posar banda sonora al mar, a les cales, a la costa i a tot l'imaginari mariner.
2: Bona part dels compositors, clàssics i contemporanis s'han sentit atrapats i temptats per dedicar-hi títols, ja sigui per descriure paisatges melancòlics, per explicar les abruptes costes o les llargues platges del país, o senzillament per deixar-se portar pel balanceig de les zones.
1: Doncs així ho farem, ens deixarem resolar i endur per aquest blau de mar i verd de pi. Era així? O era verd de pi o blau de mar? És igual. No sonarà avui, perquè ja hem fet sonar alguna altra vegada, però ens serveix com a descripció. Som el So de Cobla i avui serem Albert Joder, els controls i vies de sol, a Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
3: I comencem amb els clàssics.
2: Així és, Marinera, d'Eduard Toldrà. La primera audició va tenir lloc al Palau de la Música Catalana l'1 de gener de 1920, interpretada per la principal de la Bisbal dins la segona edició dels concerts de Cap d'Any. Curiosament, us haig de dir que en el moment de l'estrena encara portava el títol de Pensant en tu. I fins i tot ho he demanat a l'Arxiu Músics per la Cobla a veure si tenien alguna còpia, i sí, és cert que aquesta sardana es deia Pensant en tu. Als anys 20, no sé què us ve al cap, això.
3: Un amor d'estiu.
1: O que després es va
3: un amor mariner.
2: Però com que després va conèixer la Maria Sobrepera, poder va canviar...
1: Es va haver d'oblidar de qui pensava.
2: En tot cas, sigui com sigui, després d'aquests gòssips que hem fet del món de la cobla, anys més tard Toldrà la va revisar i va canviar-li el nom. Marinera. En aquell moment Toldrà tenia 24 anyets, no? Però ja era una figura destacada gràcies a la seva intensa activitat amb el Quartet Renaixement. I bé, aquesta sardana reflecteix molt bé el seu univers musical, aquest llenguatge refinat, mediterrani, proper a la suggestió poètica. Jo l'escoltaria davant de mar, amb el Port de la Selva davant meu, per exemple, en un capvespre de tranquil.
1: O a les Vinyes dels Aspres.
2: Sí, perquè des d'allà també es veu el mar una mica, o sigui que una mica mariner el lloc també ho és.
1: Un lloc molt toldranià en aquest cas. En fi, què ens proposes?
2: Escoltem tot seguit Marinera amb la interpretació de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la direcció de Salvador Mas.

0: Aquesta era Marinera d'Eduard Toldrà amb la Copa Sant Jordi. Hem anat a un registrament de l'any 2012 amb Salvador Mas a la direcció.
1: Que la Copla t'acompanyi. El so de Copla.
0: No ens movem de les terres de Girona, en aquest cas.
2: Sí, però anem una mica a l'interior amb el ripollenc Honorat Vilamanyà, que és l'autor de la següent sardana que escoltarem, seguint amb la temàtica estiuenca, amb la seva evocació marinera. És una composició molt programàtica que ens explica la història d'un mariner que es queda encisat pels cants d'una sirena, interpretats pel Tible.

0: Els seus companys, sí, sí.
1: Una sirena.
0: Aquí tothom té un paper, jo, però... Els seus companys l'intenten despertar, però ell continua somiant fins que arribem al principi dels llargs, on veu la seva estimada en una ballada a la plaça. El cant de tenora representa el mariner explicant-li el somni a la noia i declarant-li el seu amor.
2: Coita.

Evocació marinera, escrita l'any 1960, és l'única obra premiada del compositor amb el primer accèssit del concurs Il Loro d'aquell mateix any. L'escoltem amb la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Jesús Ventura.

0: A vocació marinera, d'Honora Vilamanyà, que tot i que va néixer a Ripoll, va viure molts anys a Mataró i per això té aquesta vessant també marinera. L'hem sentit amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
1: Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan, cada matí de dissabte a Catalunya Música. Ets el so de Cobla.
0: Cada matí de dissabte, tota la temporada, fins avui, que s'acaba.
2: Exacte.
0: Seguim.
2: Quim i Laura.
0: On anem, a veure?
2: No us passa que us reserveu uns dies per anar a la platja? Ho teniu tot preparat? Tovallola, crema, ulleres de sol, no. Llibre... Sí. Just hi arriba, no, poses el primer peu a la sorra, encara que sigui Blanes, que ja sabem que vius allà, però et trobes una llevantada d'aquelles que... De cuidado.
3: No sé què dirien això. Vent de dalt, com a molt. Vent
0: de dalt?
3: A Tortosa es diu
0: així. Ah, es diu vent de dalt.
2: Vent, sorra als ulls, parasols volant...
0: Ponentada.
2: Una ponentada, no? Aquella sensació que el mar s'ha girat de cop.
0: Mm. Això, sardana... els que no viviu... O sigui, els que sou de terra endins, que baixar la platja és tot una efemèride.
2: Exacte. Et reserves uns dies i quan hi vas, pum, vent de llevant, o garbí, o el que sigui.
3: Bueno, també pot ser inspirador, no?
2: Exacte. De fet, la sardana que escoltarem ara es titula Vent de llevant i és obra de Francesc Assú, escrita l'any 2002. El mateix compositor la defineix com una sardana de seny i rauxa i realment hi trobem aquest contrast tan mediterrani, moments de calma i de sobte esclats d'energia que semblen dibuixar una tarda d'estiu a la Costa Brava quan el temps es gira inesperadament. Així ens explica l'autor, Francesc Assú.
4: Bé, Vent de llevant és una sardana escrita de l'any 2002, dedicada a l'Aplec de Calella, òbviament es va estrenar allà, i dedicada més en concret a Xavier Pedemonte, un bon amic meu. La sardana és una mica seny i rauxa. Seny perquè està escrita seguint el meu estil, buscant sempre oferir quelcom de nou, coses que fins aquell moment no havia treballat o no havia posat. I rauxa perquè no deixa de que aquest vent que parla el títol, aquesta llevantada, més o menys s'intenta insinuar amb la música. Una sardana que estava pensada per ser estrenada en un aplec i, per tant, que vaig intentar que fos balladora, no sé si ho vaig aconseguir. En tot cas, és una de les peces més balladores del meu catàleg, això està clar. Ho dic per si la voleu programar. Bé, espero que us hagi aclarit alguns dubtes d'una sardana que li tinc molt de pressi perquè és d'aquelles sardanes que, desgraciadament, no s'ha tocat massa.

0: Vent de llevant de Francesc Cassú amb la principal de la Bisbal, enregistrament del 2003, que ha dirigit el mateix Francesc Cassú.
1: Menys prejudicis, més cobla, més so de cobla.
0: I seguirem a la costa, és clar.
2: Sí, anirem cap a Sant Feliu de Guíxols amb un dels grans deixebles de Juli Garreta, Josep Maria Vilà i Gandol, nascut l'any 1904. Va morir amb només 32 anys, però va deixar un catàleg d'una seixantena de sardanes i obres per a cobla. De riquesa harmònica i transparència melòdica, la seva producció en remet a les vivències i la bellesa del paisatge empordanès, tan apreciat i evocat per músics i escriptors d'aquesta terra. Avui us proposem la seva sardana Costejant, escrita l'any 1929. La podrem escoltar amb la Cobla de Cambra de Catalunya, dirigida per Jordi Molina, en un enregistrament del 2001.

0: Costejant de Josep Maria Vilà i Gandol és amb la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Jordi Molina.
1: I nosaltres que seguim amb aquest programa d'estiu que ens remet al mar, a les platges, al vent i també...
0: A la tovallola, al gelat, al biquini, al tot.
1: I et falta dir també una activitat molt de l'estiu, que és anar de concert.
0: Ah, molt bé.
1: Anar de concert al capvespre, potser. De fet, tenim aquesta sardana doncs, que ens remet a un moment molt concret de l'estiu, el concert de sardanes de la Costa Brava, Memorial Ricard Viladesau, que és la cita anual amb els Montgrins i la principal de la Bisbal, a l'Arbeda de Palamós. La primera edició, que es va celebrar el 8 d'agost de 2001, la va dirigir Josep Cassú en un concert celebrat al costat del brollador del Passeig del Mar de Palamós, i el 2006 va dedicar-hi una sardana del moll a l'Arbeda. Però avui no escoltem aquesta, sinó la que va escriure per la desena edició, que es tracta de Capvespre d'estiu a l'Arbeda. Està dedicada a Francesc Sánchez Carcassés, el presentador i coordinador d'aquest concert. Està escrita inicialment per dues cobles, que és tal i com la sentirem. L'escoltem interpretada per la principal de la Bisbal sota la direcció de Francesc Cassú.

0: Aquesta era cap vespre d'estiu a l'arbreda de Josep Cassú, dirigida en aquest cas pel seu fill, Francesc Cassú, al capdavant de la cobla, la principal de la Bisbal, que l'hem sentit per duplicat.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: I bé, la sardana que escoltarem a continuació es titula Arran d'onada, és d'en Jordi Molina i està dedicada a l'agrupació sardanista de Calella. El compositor sempre ha explicat el vincle especial que l'uneix amb Calella, molt present en la seva trajectòria personal i musical. El títol ja ens transporta directament al mar, una sardana fresca, mediterrània i plena de moviment, com una passejada vora les onades. I qui no ha acabat mai amb els peus molls per acostar-se massa a la vora? Aquesta sardana té una mica d'això, espontaneïtat, llum i aire d'estiu. Així ens l'explica en Jordi.
3: Una sardana que es va estrenar el mes de juliol de l'any 2020 a Calella i dedicada als 70 anys de l'agrupació sardanista d'aquella població. És la quarta sardana vinculada a Calella que he escrit. La primera va ser Només a un pas l'any 88. Més endavant, el 95, vaig escriure Calella sota pubilla. Posteriorment, El silenci del far. I aquesta randonada és la quarta que de moment he dedicat a Calella, una vila amb la que m'uneix un vincle molt especial de tota la vida. És una sardana força treballada i de la que em sento molt content.

0: Arran donada de Jordi Molina amb els Mongrins, dirigit per ell mateix. Enregistrament de l'any 2021.
1: Sí, és una sardana. So de cobla, a Catalunya Música.
0: Molt costa brevenc ens està quedant.
2: Sí, perquè, a veure...
0: És una font d'inspiració inesgotable.
3: Laura, és que has de lluitar tu pel teu territori.
2: Ja,
3: també,
2: ja.
3: Que no hi ha sardanes de per allà baix, de Roda de Barà, Calafell...
2: Ja, però aquesta que us proposo està molt bé, llavors l'havíem de posar, també.
0: Proposem algun compositor que faci un Per tu Delta.
2: Necessitem sigui... un concurs.
3: Casals és emblema d'allà, el Vendrell, Enric Casals... La platja de Sant Salvador, teniu llocs preciosos, Laura?
2: L'any que ve fem un especial.
0: L'any que ve el compromís serà fer tot de sardanes que no tinguin res a veure amb la Costa Brava.
2: A veure si ho aconseguim.
0: De moment...
2: De moment ens quedem en aquest indret català molt emblemàtic, no el més emblemàtic, però un dels més de l'estiu, que és la Costa Brava, amb la franja litoral que aniria més o menys des de Blanes fins a Portbou.
0: Aquest condicional no l'he entès. Va des de Blanes a Portbou.
2: Sí. No va dir, no vull ofendre les sensibilitats de ningú. Però això, la sardana que escoltarem a continuació de Jesús Ventura s'anomena així, Costa Brava 100, i està dedicada a l'agrupació sardanista Costa Brava en el centenari de la Costa Brava, que això
0: ja
2: va fer bastanta gràcia i vaig investigar, no?
0: Sí, home.
2: Perquè, clar, el terme, doncs, és una expressió marinera antiga referent a tota costa rocosa i abrupta, però sí que podem celebrar aquesta efemèride concreta, que és el primer cop que tenim constància que es va publicar un mitjà escrit el 12 de desembre de 1908 al diari La Veu de Catalunya, quan l'escriptor i poeta Ferran Agulló va parlar de la Costa Brava referint-se a aquestes cales i pobles de les comarques gironines. Mm-hmm. És una expressió doncs, que ha fet fortuna, no? Que recordem 100 anys després amb sardanes com la de Jesús Ventura Costa Brava 100, interpretada en aquest cas per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat

0: Costa Brava 100 de Jesús Ventura és la cobla mediterrània que hem d'escoltar sota la direcció de Bernat Castillejo en aquest enregistrament que portava per nom Col·legues, al voltant de l'obra de Jesús Ventura.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
0: Més cales.
2: Més cales i a la Costa Brava, perquè Ricard Viladesau precisament sentia una profunda estima per aquesta zona, especialment per l'entorn de Llafranc, on residia i des d'on li agradava recórrer els camins de ronda. Aquest vincle amb el paisatge empordanès es reflecteix en moltes de les seves sardanes, inspirades en cales, indrets emblemàtics del litoral, com Cala Crit, Aigua Xalida o Serroncadora, obres que evoquen la bellesa d'aquests racons mediterranis. Cala Salguer forma part d'aquest univers sonor vinculat al litoral empordanès, una sardana obligada de tiple escrita l'any 1975 i que avui l'escoltarem amb la interpretació del tiple solista de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Ivan Alcazo, sota la direcció de Marcel Sabater.

0: Cala Salguer, de Ricard Vila de Sau, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Sí, és una sardana. So de cobla, a Catalunya Música.
0: I anem tancant una darrera peça.
2: Sí, anem tancant aquest programa mariner estiuenc i ens quedem també evocant doncs, la visió de l'estiu per antonomàcia, potser que és la visió del mar.
0: Exacte.
2: Amb aquesta sardana estrenada l'any 2024, signada per Jordi León i que ja des de l'estiu passat l'hem pogut dansar en diverses ballades i festes majors d'estiu. Es tracta de Tossa, Blau de Blaus, dedicada a la vila de Tossa, amb menció especial a Francesc Fonadelles, president de l'agrupació sardanista tossenca. La trobem enregistrada també en el tercer volum del disc de sardanes del propi compositor, presentat aquest 2026 i que segueix amb els títols publicats l'any 2012 i 2025. Escoltem, doncs, Tossa, Blau de Blaus, amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Jordi León, i ens acomiadem, ara sí, de la temporada.
0: Exacte, aquest so de cobla que us hem ofert amb Albert Jodar, l'Albert Fontelles, la Laura Valls i servidor Quim Rutllant. Nosaltres hi tornarem, si tot va bé, el mes de setembre, amb tota l'energia de la música per a cobla aquí, a Catalunya Música. Un plaer, una temporada més, Albert i Laura. S'ha fet curta, aquesta temporada, realment?
3: Una miqueta.
2: Sí, que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé i bon estiu.
3: Molt bon estiu.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música. Catalunya Música.

0: el taller del Lutier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Lutier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, aquí comença el capítol número 433 del taller del Lutier, un número que recorda l'obra més coneguda de John Cage, per cert, 4 minuts 33 segons. Aquest és l'últim taller de la nostra 11a temporada i tindrà una entrevista i dues seccions. L'entrevista serà amb el filòsof i professor universitari Ferran Sáez, amb qui parlarem del seu últim llibre, Un dietari. A continuació serà el torn d'en Xavier Pagès Corella i els seus enfilalls, que ens portaran un violí ben curiós, i acabarem la temporada amb la Marisa Ruiz Magaldi, la cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música de Barcelona, que dedicarà la seva caixa de ressonància a un dels instruments més singulars que conserven el museu. Un cop presentats, separador i comencem.
0: El taller del Lutier. 1001 instruments a Catalunya Música.

A la cova del rei de la muntanya, música d'Edvard Grieg, de la suite Peregrine, arranjada per orgue per l'intèrpret que acabem d'escoltar, Jonathan Scott. L'enregistrament va ser fet amb el gran orgue de l'Auditori Nacional Béla Bartók de Budapest, a Hongria. Us he deixat el vídeo, com sempre, a la llista de reproducció de YouTube que porta per títol Músiques per començar el taller.

Ferran Sáez és filòsof, professor universitari i un gran col·leccionista d'instruments. Instruments que no vol només per fer bonic, sinó per tocar. No fa gaire que ha publicat un dietari que porta per títol De totes les coses visibles i invisibles, editat per Pòrtic. Per aquest motiu vaig voler visitar-lo i el que sentireu és la conversa que vam gravar a casa seva.

0: Bon dia, Ferran.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per rebre'ns de nou a casa teva. L'últim cop que ens vam veure va ser per parlar de la vida aèria, l'anterior dietari. I avui tornem a reprendre una mica aquesta manera de descriure el món, que és a través d'un dietari. Com és que et planteges fer un altre dietari havent fet aquell primer?
1: Mira, perquè aquell tenia una forma, una estructura poc canònica, no? És a dir, eren aproximadament 2 anys i mig, més o menys, no? Del 2016 al 2018, però en intervals que no hi havia cap entrada, no hi havia, de fet, entrades per dia ni res d'això, i no sé ben bé per quina raó vaig decidir fer un dietari d'aquells de tota la vida, en el que hi posa dimecres, dia, no sé què, no? Va ser bàsicament per això, no? I a més, perquè també suposava un repte, no? Aquest dietari, el d'aquest de totes les coses visibles i invisibles, no té truc, és a dir, està escrit diàriament, i els dies que no vaig escriure res, no hi ha res. Per exemple, el dia que hi va haver l'apagada, no hi ha cap entrada perquè no tenia llum i no podia fer servir l'ordinador. Vull dir que és totalment, diguem, un dietari d'aquells d'abans, de dia a dia, no?
0: A més, tal com raja.
1: Sí, tal com raja. L'altra condició que em vaig posar jo, que en aquest cas era una mica, podíem dir, angoixant, era entregar-li al Josep Lluc, l'últim dia del dietari, entregar-li el dietari. És a dir, no repassar-lo. Cosa que anava fent, més o menys, però no hi va haver una... És a dir, allò sortit del forn, no? Això és una autopressió, si vols, una mica masoquista, no? Però és una cosa que em venia de gust fer, no? I al final es nota, la manera com flueix l'escriptura, no? Es nota que està fet d'aquesta manera. I en algun moment me'n vaig cansar, perquè això ho escrivia sempre més o menys abans de sopar, perquè la resta del dia tinc altres coses a fer, no? I per tant hi havia dies que no, que estava cansat o que preferia haver fet una altra cosa, no? I no m'havia de posar a escriure el dietari. D'altra banda, la meva vida no és la d'Indiana Jones, diguem-ne, no? Vull dir, no em passen grans coses, no? I per tant, encara tot això ho complica més, no?
0: Però déu-n'hi-do com d'actiu ets en general, la vida social, la vida acadèmica, clar, sí. Vull dir que no pares, sí. Presentacions...
1: Sí, això és una... Això és així, no... Però d'una manera que intento que no sigui histèrica, diguem-ne, no? És a dir, fins i tot tenint una vida una mica trafegada, no? La pots viure en serenitat, no? O almenys això és el que he intentat sempre, no? Hi ha gent que això ho viu d'una forma realment molt accelerada i tal, no? I en el meu cas això no m'agrada gens, no?
0: A través de la lectura podem veure que ets un home de vida ordenada, sí. De costums, no? De rituals, sí. Això es veu clarament en el llibre.
1: Sí. I a més hi ha alguns d'aquests rituals, diguem-ne, no? Que si no hagués escrit aquest dietari no me n'hagués adonat. Per tant, és una... et posa davant d'un mirall, no? I també, i això t'ho dic també com a lector de dietaris, no? També posa davant d'un mirall al lector, en el sentit que diu, jo això no ho faig, jo ho faig d'una altra manera, no? I per tant és un joc, diguem-ne, especular, no? Que té, jo crec que té el seu interès, no?
0: I tant, és un exercici divertit.
1: Sí.
0: De l'1 de gener fins al dia del teu aniversari.
1: Sí.
0: T'ho vas marcar així?
1: Sí, la cosa era de... La meva dona té la gentilesa de regalar-me 2 ampolles de sake del vi d'arròs japonès a l'any, no? Una per Nadal, aproximadament, per les festes de Nadal. Normalment el caga el tió, diguem-ne, i l'altra per Sant Joan, que és quan faig els anys, no? I, per tant, el dietari anava de sake a sake, literalment, no? Bé, això és una decisió com una altra, no? Hagués pogut fer que durés un any o tal, però amb una duració de 6 mesos té 310 pàgines, no? I per tant m'hagués semblat, bueno, a mi i a l'editor, no? Una cosa inassumible, no? Fer una cosa tan grossa, no?

0: Si et sembla, Ferran, podríem llegir alguns fragments del llibre. T'he seleccionat aquest moment d'aquí.
1: Aquest és, per mi, és important perquè parla d'instruments, no? I diu així. Quan algú em pregunta, i passa tot sovint, per què col·lecciono instruments musicals des que era un adolescent, explico històries com l'anterior, com una, faig una al·lusió amb un instrument que m'acabo de comprar. Per a mi, si més no, resulten interessants, tot i que puc entendre que deixin indiferent molta gent. Un instrument musical és un objecte acumulatiu, és a dir, una sedimentació de tentatives anteriors. En cas que pretengui desvincular-se completament d'una tradició prèvia, sembla condemnat al fracàs. Enmig de tots aquests sediments subterranis hi ha fòssils culturals imprevistos, petroli carregat de significats històrics, caus d'animals sonors encara vius, arrels d'estranys arbres instrumentals que van arribar a donar uns fruits encara més estranys, sorpreses de vegades inaudites. Em fa gràcia, en tot cas, que l'excitació que experimentava l'adolescent a Magné Ferran Sáez Mateu a la granja d'Escarp el 1978 o el 1979 sigui la mateixa que avui, aquest dimarts d'abril de 2025, ha viscut el sexagenari calb i atrotinat Ferran Sáez Mateu. La mateixa, exactament la mateixa excitació. També podria dir una cosa semblant dels llibres, sens dubte, però la meva relació amb els instruments és més íntima i també, dubto uns instants de l'adjectiu, més carnal.
0: Molt bé. Instruments i llibres, coprotagonistes, novament, del teu dietari. Al llarg de les diferents pàgines, sí, dels diferents dies, veiem com estàs pendent de l'arribada d'un instrument o com el toques.
1: Sí, sí, sí. No. En el cas del dietari, doncs simplement reflecteixo una cosa que faig cada dia des de fa dècades, des de que era un adolescent, no? Sense cap pretensió, a més, que és el que per mi, com ho diria, és el que li dona un component luxós. Luxós vol dir que faig això perquè m'agrada i si m'equivoco no passa absolutament res, no? I si deso aquell instrument i no el torno a tocar fins al cap de 2 anys, tampoc. Per tant, això és un luxe, no? En el cas d'un intèrpret professional, aquest luxe és molt relatiu, no? Perquè, òbviament, doncs, és el seu ofici. Aquest no és el meu ofici. Jo em dedico a donar classes a la facultat i, per tant, és una mena de, diguem, d'entreteniment semi-aristocràtic.
0: També és veritat que quan no el toques hi ha un moment, em sembla que durant una setmana estàs malalt i tens, sí, ganes de tornar-hi. O sigui, hi ha com una necessitat vital, no?
1: Naturalment, clar, no, perquè són, a més, són molts anys, eh? Clar, em recordo a mi mateix, doncs, en 13, 14 anys, no? Donant la tabarra a casa meva quan aprenia a tocar la flauta travessera o tocant la guitarra o tocant altres instruments, i ara, doncs, ara em faré 62 i continuo fent el mateix, és a dir, no ha canviat això, i l'atracció pel propi instrument, més enllà de tocar-lo, no? Tampoc ha variat, per això és el que llegia en aquest fragment, no? L'entusiasme, no sé com, ni sé si és gaire bo això, no ha minvat, diguem-ne.

0: Recordo que a la vida aèria parlaves en aquella conversa que vam tenir que el títol, en certa manera, també descrivia un moment teu vital on els instruments de vent eren presents.
1: Sí, sí,
0: en
1: sí.
0: Aquest cas, no he acabat de descobrir quina banda sonora ha acompanyat sí. aquest llibre.
1: Aquest llibre l'han acompanyat diversos instruments, com vaig explicant al llarg del dietari, però no d'una forma tan aèria, en aquest cas amb instruments de vent, no? Com el de la vida aèria, que en part es deia així per aquesta raó, no? En aquest cas he anat tocant també potser una mica més del que acostumava a fer abans, flautes de bec també, en comptes de flautes travesseres, en aquest segon dietari, no? Perquè és un instrument que cada vegada m'agrada més. Cada vegada m'agrada més el repertori de la flauta de bec, tant renaixentista com barroca, jo el trobo extraordinari, i cada vegada tinc la sensació de que la flauta de bec és molt més difícil que la flauta travessera. Tinc aquesta sensació quan es vol tocar bé i quan es volen tocar determinat repertori, no? Per tocar la pastoreta, diguem-ne, no cal gaire talent, no? Però hi ha altres repertoris de finals del Renaixement o començaments del Barroc que són extraordinàriament difícils, no?
0: A la vida aèria també vam descobrir el Ferran Sáez compositor, i en canvi aquí pot ser que no hagi aparegut.
1: Mira, aquest 2026, precisament, el clarinetista Miquel Àngel Marín em va encarregar a començaments d'any una peça per a clarinet i contrabaix, que és una combinació una mica rara i que vaig fer puntualment, com acostumo a fer les coses, no? Que es diu Marianne Ferdinand, perquè és el meu homenatge a una pel·lícula que m'agrada molt, que és Pierrot le Fou, de Jean-Luc Godard, no? I aquests dos són els protagonistes de la pel·lícula, no? El Belmondo i la Anna Carina es diuen així a la pel·lícula, no? I aquesta és una peça d'un compositor francès que es diu Duhamel, que és, jo la trobo especialment corprenedora, aquesta de Pierrot le Fou, i en la peça que vaig fer per a clarinet i contrabaix apareixen cites d'aquesta peça, no? Dic de ser de les últimes persones que escriu música encara sense utilitzar la intel·ligència artificial. Em dóna la impressió, vull dir, allò amb un clarinet i un bolígraf, i això em sembla que ja no ho fa ningú, no?
0: Però de totes les coses visibles i invisibles no surt aquesta vessant teva, pot ser?
1: No, en aquest no, certament, perquè això va ser... Clar, el diari s'acaba el juny del 25, i això són 6 mesos després, no?
0: Per tant, tu treballes per encàrrec.
1: Està bé, això. Sí, bueno, per encàrrec i per dèries, eh?
0: Quan fas Richard Carey, també, no?
1: Sí, sí, sí, això sí. És a dir, sense arribar a escriure-ho, no? El que sí que faig de vegades és improvisar, en el bon sentit de la paraula. Improvisar és una cosa molt complicada, no? Improvisar a partir d'un tema, no? Que normalment és un tema conegut, i això de vegades dura 2 minuts i de vegades puc estar 3/4 d'hora, diguem-ne, no?
0: Això sí que ho fas.
1: Això sí que ho faig. I és una cosa... Però el que passa que això, si no t'agafa en un bon moment, pot ser molt desastrós, diguem-ne, no? Perquè això t'ha d'agafar en un bon moment, no? I de vegades passa i de vegades no passa.
0: Perquè tu toques per tu mateix.
1: Sí, sí, sí, no tinc cap interès en que m'escolti ningú, diguem-ne, no? És una...
0: Però la Maite, si s'acasa, no, la teva
1: Maite,
0: dona, no?
1: A la meva dona no li queda més remei que escoltar-me, tot i que normalment no tanco la porta, diguem-ne, no? Però...
0: No la convides?
1: No, a vegades hem tocat junts coses amb piano i violí o amb piano i flauta, tocant ella el piano, però molt, molt rarament. És a dir, no, normalment no fem el duo aquest, no el fem, no?

0: La casa on vivim no és una casa com les altres. Això és per culpa de la meva col·lecció d'instruments musicals que va començar a la granja d'Escarp a finals de la dècada del 1970 d'una manera molt humil. Una flauta de bec Hohner de fusta de Perera que encara conservo, una guitarra de la casa Prat de Lleida, una flauta travessera Swallow, una guitarra acústica Suzuki, un parell d'harmòniques, una flauta quena, un violí coreà tres quarts marca Corina, que era de la meva cosina Maria, una vella bandúrria aragonesa, Irish Whiteless, de diferents afinacions que em comprava a casa Guarro, també a Lleida. És probable que el primer de tots els instruments fos el flabiol, que surt en una fotografia feta pel meu oncle Josep Mateu a l'entrada del monestir de Montserrat la tardor del 1965. Cap d'aquests instruments tenia el més mínim valor econòmic o històric. En tot cas, els tocava tots i em feien immensament feliç.
1: D'aquests instruments històrics, podríem dir, en conserves algun?
0: Sí, sí, sí. Aquesta, per exemple, aquesta flauta Hohner, que és una flauteta d'aquestes d'aprendre, no? La conservo com si fos tot un tresor, no? I aquestes guitarres estan a casa dels meus pares i els altres instruments també. I en el cas d'aquest violí coreà, vaig acabar fent una mena d'escultura molt estranya, que no, ja no és funcional. No? I el flabiol aquest que apareix en una foto dels anys 60, quan jo tenia un any i mig, doncs no sé què se n'haurà fet, no? Però apareix en una foto allà i estem la meva cosina Sílvia i jo, doncs els dos amb un flabiol a Montserrat.
1: Déu-n'hi-do quanta història al darrere de tots aquests instruments i com han anat venint, de fet, hem de dir uns quants centenars al darrere. De seguida anirem a això, però deixa'm preguntar per si l'organista de la parròquia de Pompeia sap si ha llegit el llibre.
0: No ho sé. Pompeia no és una parròquia, és un convent que està aquí. I, per tant, és una església conventual en la qual no hi ha un mossèn, diguem-ne, sinó que l'ofici setmanal el fan diferents persones, no sempre és el mateix capellà, diguem-ne. No?
1: Són monjos caputxins, no?
0: Sí, són caputxins. L'organista, és un bon organista, és un senyor que es diu Xavi Cuevas, que és arpista, que em consta que és arpista, i els dissabtes a la tarda, si més no, quan jo vaig a missa, és ell el que s'encarrega de l'orga i jo l'escolto amb molta atenció, no?
1: I ho deixes palès.
0: No ho explico clar, per què.
1: I diu si ha anat bé o
0: sí,
1: no
0: si tan bé. Sí, si no ha anat tan bé.
1: Per això et pregunto si ell s'ha llegit.
0: No ho sé.
1: No ho saps.
0: No ho sé.
1: Però el nom no surt.
0: No, el nom no surt, no. Surt simplement la persona que el toca. Alguna vegada, jo crec que hi ha hagut algun altre que no era ell, però normalment és aquesta persona, no?
1: Perquè la teva relació amb l'orga és bona?
0: És bona, el que passa que, clar, el problema de l'orga és que no es pot escoltar a casa, diguem-ne, no? O sigui, tu poses un CD amb una música, amb el repertori organístic, com t'ho diria, no és creïble, allò, no? És a dir, l'orga requereix una... No cal potser una església, però sí un espai molt gran, no? Molt gran, no? És un instrument que m'agrada molt, però que no escolto mai a casa meva, diguem-ne, perquè em sona fals totalment, no cola. No? Això també em passa amb el clave, eh? Un clave, clavicèmbal, no? És molt difícil d'enregistrar correctament. Sentit de prop és una cosa que impressiona molt i de vegades els enregistraments no són gaire bons, no? En canvi hi ha altres instruments que es poden gravar molt millor, no?
1: De fet, som a casa teva, molts teclats no n'hi haurien, no? Dins d'aquesta col·lecció.
0: No, ja això, no. Un piano, ja és un piano elèctric per el tema de no fer soroll i tal, i poder-lo escoltar amb auriculars, però de teclats no n'hi ha gaires, no? També per una qüestió d'espai, no?

0: parlant encara d'instruments, una de les coses que almenys a mi més m'agraden del llibre és quan expliques la història d'aquests instruments que formen part de la teva col·lecció. Tu has fet recerca, o sigui, t'has interessat una mica per d'on ve aquell instrument,
1: sí,
0: i t'agrada compartir-ho. En certa manera estàs fent pedagogia o divulgació del món de l'organologia, no?
1: Sí, en alguns casos és relativament senzill anar enrere, diguem-ne, no? I en altres és pràcticament impossible, no? Per exemple, la gent que ingenuament, no?, creu que té un Stradivari perquè hi posa Stradivari a l'etiqueta de dins del violí, doncs, desgraciadament, va molt equivocat, no? No és tan fàcil. Per exemple, en el tema de l'etiquetatge dels instruments d'arc, doncs allà hi pot posar qualsevol cosa, no? I per tant, per identificar-lo correctament se n'ha de saber una mica. Jo no em dedico, òbviament, no sóc un expert en això, no? Però com que fa molts anys que li dono toms, no?, doncs ja més o menys en una certa distància ja sé veure si és un violí francès, alemany o italià o una altra cosa, no? Tot i que et pots endur sorpreses molt curioses, no? És una cosa molt, molt bonica, no?, perquè darrere de cada instrument hi ha diguem-ne, històries, no una història, sinó hi ha història, no? I de fet, en aquest dietari parlo de com jo no tinc flautes o violins, sinó que ells en tenen a mi. O sigui, jo sóc un més en la seva vida centenària, no? O sigui, jo tinc flautes de finals del 18, traversos, no?, que han estat bufant 7 o 8 generacions per allà, i jo sóc l'última, i espero que després de mi bufi algú més, no? I per tant sóc jo el que li... No sóc el seu amo, no?, sinó que sóc un servidor d'aquest instrument, no? Hi ha tota una vida darrere dels instruments.
0: De fet, és la mateixa idea del Jo confesso d'en Jaume Cabré, no?
1: Exactament. Amb el Jaume Cabré, l'altre dietari apareix perquè va venir un dia aquí a casa, vam estar tot un matí molt agradable, no?, i ell va estar fent sonar els meus violins, no?, va ser una cosa molt agradable, no?

0: A casa hi ha ara uns 500 instruments musicals. No he tingut mai la intenció d'acumular-los com si fossin objectes, com si fossin xapes de cava, per entendre'ns, sinó la voluntat de tocar-los, de conèixer-los, d'aprendre alguna cosa. Aprendre, sí. La meva relació amb la música és indestriable tant de la meva vocació per la filosofia com de la meva activitat professional com a escriptor i professor universitari. Els meus estudiants poden donar fe de la quantitat d'exemples lligats a la música i als instruments que els proposo. En cap cas pretenia posseir, per exemple, una col·lecció de més de 50 shakuhachis, dos dels quals vaig construir jo mateix. El que m'interessava realment era explorar les diferents tipologies de la flauta pentatònica japonesa i, per damunt de tot, aprendre coses a partir de la seva música. Acumular per acumular segments de bambú en 5 forats em sembla una cosa mancada de sentit. La pràctica totalitat dels instruments de la col·lecció són funcionals. Quan ha estat possible, els he reparat jo mateix. Quan no disposava de les eines ni, sobretot, dels coneixements, han estat restaurats per professionals de la talla de David Baguer, Guillem Jacubi, Xavier Vidal, l'equip de Casa Parramon, l'arqueter Gerard Díaz o els flutiers Diego González, Armel Nicolà o Pere Alcón.
1: Recordo que a la vida aèria posaves les inicials de David Baguer. Sí. En algun moment aquí els has volgut posar tots.
0: Sí, tot això funciona als dietaris, almenys tal com ho entenc jo, no? Amb una mena de contracte amb tu mateix. Llavors, a la vida aèria, no sé per què tampoc, però vaig decidir que només posaria el nom complet de persones que estiguessin mortes. I a les persones vives només posaria inicials. I en aquest cas, el contracte en mi mateix, això no ho posava, i per tant, doncs, poso els noms amb tota la normalitat del món. Però això, per què ho vaig fer? No ho sé, la veritat és que no ho sé. Però jo crec que sí que és important respectar aquest contracte perquè després no sigui una cosa desgavellada, no? Vull dir, si posem noms, posem noms, i si no els posem, doncs no els posem, i ja està.
1: En tot cas, has volgut posar en valor aquestes figures que la majoria de mortals no coneixen, no?
0: Naturalment, perquè són grans lutiers, són grans professionals, i se'ls ha de tenir un reconeixement que jo crec que deve

0: José
1: Bé, no?
0: Ángel Chacón, que va ser mestre de, un dels mestres del Guillem Jacobi, no? És una persona que vaig conèixer a Màlaga quan li vaig encarregar una magnífica viola de gamba i un dia me'l vaig trobar a Gràcia, casualment, perquè havia vingut a buscar no sé quina història, no? Era un home geni i figura, eh? Un home amb una personalitat molt forta, no? Que va crear tota una generació de lutiers a l'escola aquesta de Màlaga, no? De lutiers, no? I era un senyor de tracte difícil, però d'aquells que val la pena haver conegut, diguem-ne, no?

0: En el dietari també parles d'aquesta necessitat que tens de tocar l'instrument, si pot ser cada dia, però de la felicitat que comporta poder tocar molta estona a l'estiu, quan estàs de vacances.
1: Sí, sí, sí, perquè ara, evidentment a l'estiu, quan no faig classe, ni he d'enviar articles a l'ara, ni coses d'aquestes, no, doncs el to vital és molt més relaxant, no? Llavors, aprofito també per aprendre, tots els instruments els he après de manera autodidacta, no? Aprofito per aprendre, diguem-ne, instruments nous. I aquest estiu passat li va tocar amb un instrument balcànic, aquí és molt poc conegut, que és el cabal. El cabal és molt semblant a un ney, és a dir, és una evolució d'aquesta flauta que es toca transversalment, que és d'origen àrab, no? Egipci o àrab, no? I que en el cas dels Balcans es va transformar en una flauta de fusta, però que té una embocadura i un so bastant semblant al ney, no? I aquest estiu em vaig emportar un cabal búlgar i va sonar a la Vall de Boí. No sé si a la Vall de Boí havia sonat mai un cabal, però aquest estiu va sonar, diguem-ne.
0: Què ha de tenir un instrument perquè s'incorpori a la teva col·lecció? És a dir, què és el que et motiva a l'hora de comprar a distància? Perquè no és que vagis a una botiga i diguis no, m'enduc aquest instrument.
1: No, a dir, comprar en general participant en subhastes, eh? Ha de tenir algun interès per mi, eh? Potser per una altra persona no en té cap, eh? Però ha de tenir algun interès per mi. En el cas d'aquest cabal, per exemple, no és comprat en una subhasta, és un encàrrec fet amb una persona, búlgar, amb un anglès bastant precari, en la qual cosa igual m'hagués pogut enviar una regadora, diguem-ne, no sé, perquè no sé si ens acabaven d'entendre gaire, no? Ha de tenir algun interès, no? Interès pot ser un interès de caràcter històric, pot ser simplement un interès que tingui una forma inusual, no? I és això el que m'interessa. No és un afany de, per exemple, de ara vull tenir tots els tipus de no sé què. No, això m'és indiferent, no? Ha de tenir un interès per mi, no? Tan senzill com això.
0: Recordo que en la conversa anterior parlaves d'una assignatura pendent, si es pot dir així, i és de dedicar un llibre específicament als instruments. Això encara resta pendent, Ferran.
1: Això, benvolgut amic, quedarà resolt.
0: Què dius ara? Exclusiva?
1: Aquesta tardor.
0: Ah, molt bé.
1: En un llibre que sortirà a la prestigiosa editorial Herder i que es titularà, és en castellà, Afinar el espíritu.
0: Ens acabes d'alegrar el dia, Ferran.
1: Sí, sí, sí. Doncs, bueno, jo crec que és la primera vegada que ho explico, això, no? Aquest llibre ara s'està editant, diguem-ne, no? I més o menys ja està previst, no sé exactament quan, no? Que surti cap a la tardor, no?
0: Avança'ns alguna cosa més.
1: Bé, aquest és un llibre que per mi era complicat, per una raó molt senzilla, perquè sóc molt amic del Ramon Andrés. I llavors jo pensava, com li puc esmenar la plana jo en un dels savis a nivell europeu o mundial de la organologia i de la musicologia en general, no? Aleshores, inclús la vaig comentar al Ramon, tinc això al cap i tal, i vaig decidir fer un llibre, un assaig, diguem-ne, no? Sobre la meva relació amb els instruments, no? La meva relació amb els instruments, que té molt també d'una, diguem-ne, càrrega filosòfica, no? I és el que he intentat fer aquí, no? Parlo d'instruments.

0: No, no de música, eh? No, no, no és, per exemple, Johann Sebastian Bach, tal, no? Parlo d'instruments i això em permet parlar de coses que se'n van molt enrere, per exemple, no? De com comença la música, això no ho sap ningú, però es poden fer hipòtesis més plausibles que altres, no? O quina és la relació del so amb el silenci en un sentit filosòfic, coses d'aquest tipus, no? I per parlar-ne utilitzo el meu bagatge de dècades tocant instruments, no? També s'ha de dir que això podia fer poca gent, diguem-ne, no? O sigui, hi ha gent amb una cultura musical extraordinària, no? Però sense un contacte, podríem dir, directe en la interpretació musical, no? En el meu cas, veu malament, doncs això ho puc fer, i per tant jo crec que era una bona manera de fer una cosa diferent, diguem-ne, no?
1: Doncs, amb moltes ganes de llegir-lo. Ferran Sáez, Mateu, moltíssimes gràcies per haver-me dedicat tanta estona i per haver pogut compartir una conversa sobre un dels mons que més ens apassionen, tant a tu com a mi, que són
0: I
1: els
0: tant.
1: instruments musicals. Fins aviat.
0: Moltes gràcies, Pere. Fins aviat.

0: Les músiques que han acompanyat la conversa amb Ferran Sáez apareixen en algun moment del seu dietari de totes les coses visibles i invisibles. De vegades són peces que ell mateix toca amb algun dels seus instruments i en altres moments les escolta. És el cas de l'audició que hem sentit al final, Por una cabeza, de Carlos Gardel, interpretat per Itzhak Perlman al violí, acompanyat de la Simfònica de Pittsburgh, dirigida per John Williams, que era també l'autor de l'arranjament que hem escoltat.
1: Enfilalls, amb Xavier Pagès Corella.
0: Xavier, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, avui parlem de violins. Clar, quan pensem en aquest instrument, ens imaginem un tipus concret de violí, però de violins se n'han fet de molts tipus i avui portes un precisament d'aquests, no? Dels diferents, dels violins diferents.
2: Exacte, sí, el violí diguéssim que té un fil conductor continu, no? Des de que es va els primers models d'alguna cosa que semblava un violí, rebels i coses d'aquestes, i van anar evolucionant i es van anar triant, no? Una espècie d'evolució,
0: selecció natural,
2: selecció,
0: no?
2: Natural dels instruments, fins que hem arribat a l'instrument que utilitzem avui en dia, però evidentment aquesta evolució ha tingut branques i ha tingut intents i ha tingut diversos models que s'han anat intentant incorporar o fins i tot intentant substituir aquest violí, que no han tingut èxit, no? I un d'aquests models és el violí de Félix Savart.
0: Ens portes al segle XIX.
2: Al segle XIX, exactament, estem parlant de l'any 1819 aproximadament, 18-19, que és quan es va fer aquest primer intent. A Félix Savart se li va ocórrer, no?, de que això de construir violins era molt complicat. O sigui, que si les corbes, perquè els violins té moltes corbes, no?, molts raconets, molta estètica, no?, en allí, i ell va dir: vols dir que és necessari tot això? Vull dir, realment és necessari perquè soni aquest instrument? I llavors va dir: i si en fem un de més senzill, que sigui més barat també, que es pugui construir més ràpid i que soni igual de bé, perquè no té per què sonar pitjor? I va intentar-ho, i llavors va fer un disseny i va construir un violí diferent. Com és aquest violí?
0: Un violí de fusta, estem parlant.
2: Un violí de fusta, en aquella època no podia ser d'una altra manera, un violí de fusta, i va pensar, a veure, com podria fer jo que sonés aquest violí igual que l'altre, però que fos més senzill. Llavors va dir: el que farem és eliminar corbes, fonamentalment. Llavors farem una caixa acústica, però sense corbes, amb les tapes planes, o pràcticament planes, i els costats rectes. Llavors va quedar com una mena de trapezoide, és a dir, que és com una mena de triangle que li tallem la punta, no?, o una de les puntes. Allargat, no?, i doncs en forma de triangular pràcticament, i li va posar doncs el batidor amb els seus afinadors, etc., i a l'altre extrem hi va lligar les cordes sense el cordal. Recordem que el cordal és aquella peça triangular de fusta que uneix les cordes amb el cos de l'instrument, no?, la part baixa de l'instrument. Doncs va eliminar també el cordal i va lligar cordes directament a la caixa, va posar el pont i la va deixar totalment pla i triangular, la forma de l'instrument. Clar, va quedar un instrument bastant curiós, no?, perquè la gent estava acostumada a veure els violins arrodonits i tan bonics, i això era com molt esquemàtic, un violí esquemàtic fonamentalment. Però clar, ell va fer estudis, no, no va fer la Balint Balam, sinó va fer estudis, i se'n va donar compte que la vibració de la caixa de l'instrument era molt, molt lliure quan no hi havia les corbes, és a dir, vibrava molt bé, fins i tot podríem dir millor que quan l'instrument estava corbat, no? Llavors, quan va veure que aquesta simplicitat doncs feia que l'instrument vibrés bé, dic: per què no podem construir un instrument així de senzill si vibra tan bé? I a més, no només vibrava bé pel fet de ser simple, sinó també perquè va posar la barra harmònica en el centre, just al centre de l'instrument, cosa que els violins usuals, podríem dir, està una mica desplaçada. Llavors, ell la va posar en el centre. Clar, això va fer un efecte una mica semblant al del diapasó. El diapasó, no sé si ho sabeu, però és un instrument, en el fons és un instrument, que quan sona produeix un so pur, és a dir, que no té harmònics superiors. Això passa perquè té dues banyes que, al bellugar-se de forma simètrica, cancel·len els harmònics superiors i fa que només soni la vibració fonamental de l'instrument. En certa manera, en posar la barra en el centre i fer-lo tan simètric, aquest instrument, fa que els harmònics superiors també es cancel·lin en certa manera, no? I feia que llavors aquest instrument, malgrat vibrar molt bé i amb molta llibertat, no era tan ric acústicament parlant com un violí normal. Aquesta és la gran diferència i és el que en el fons va fer que a la llarga aquest instrument no s'acabés imposant al violí normal. De fet, el dia que es va presentar el violí, es va reunir una pila de gent important de l'època, entre els quals hi havia el gran compositor Luigi Cherubini, i també hi havia un matemàtic molt important que es deia Jean-Baptiste Biot, autor de molts teoremes importantíssims dins de l'àmbit de la física i la matemàtica. Doncs aquell dia es van posar un violí normal fabricat a Cremona i aquest violí de Savart, no? Es van tocar a la mateixa sala, un darrere l'altre, i van quedar impressionats. És a dir, els hi va semblar que realment sonaven molt bé tots dos, si no més el de Savart. Però clar, a la pràctica les coses no són així, és a dir, no són una proveta, un laboratori que puguis només sentir, sinó que la música, quan es posa en combinació amb altres instruments, doncs els instruments han de tenir una certa capacitat de traspassar les textures i de sentir-se millor, ja no diem en una orquestra, no? Llavors, clar, aquesta manca d'harmònics superiors doncs va fer que aquest instrument no tingués aquests avantatges que tenia el violí normal, no? Llavors, a l'hora de posar-ho a la pràctica, l'evidència va ser que no era una sonoritat tan bona com per a substituir-lo.
0: Per tant, entenc que la vida va ser curta d'aquest instrument.
2: Sí, aquest instrument, evidentment, es va intentar d'utilitzar-lo i va tenir una certa trajectòria, però al cap de poc temps va desaparèixer pràcticament. Va tenir un cert recorregut en l'àmbit de la música tradicional, com que era barat també i potser en aquest àmbit no era tan important aquesta projecció, doncs va tenir un cert recorregut, es va estar utilitzant, però finalment va desaparèixer.
0: Recordo per això que vas fer un enfilall en el seu moment a Twitter i vas compartir un vídeo d'un d'aquests instruments, per tant, encara hi ha qui el toca.
2: Sí, clar, de bojos, que dic jo, n'està ple el món, i llavors, bojos en el bon sentit de la paraula, és a dir, gent que es fica en coses que ningú altre s'hi hagués ficat i gràcies a això podem a escoltar justament un vídeo a YouTube, no? de com sona aquest instrument. Una persona que l'ha construït o reconstruït utilitzant els plànols i les descripcions de l'època i el podem escoltar de nou. Per tant, sí, avui en dia aquest instrument ha tornat a la vida.
0: Xavier Pagès Corella, moltes gràcies per aquesta i per totes les seccions que ens has portat aquesta temporada, aquests enfilalls que han agafat format radiofònic. N'hem après molt, ens ha agradat molt tenir-te al taller del Luthier, així que un agraïment molt gran i fins quan tu vulguis.
2: Moltíssimes gràcies, ha estat un veritable plaer.
3: El taller del Luthier, Catalunya Música.

0: Caixa de ressonància amb Marisa Ruiz Magaldi.
1: Marisa, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
1: A veure, avui ens portes un home orquestra. Explica'm una mica això perquè em costa d'entendre. Tens un home orquestra aquí en el museu?
2: Malauradament no tenim l'home perquè pobre es va morir fa molts anys, però tenim el seu llegat, que és la bicicleta orquestra o, en el seu nom original, Tricimelotocus orchestralis.
1: No estem parlant de l'Lelutier, que tenen instruments, ells en deien informals, no és un invent de l'Lelutier, és un invent fet aquí, fet a casa.
2: I tant, absolutament quilòmetre zero. És un invent fet per una persona molt concreta, un actor, músic, cantant, que es deia Eugeni Soler i Alomà. Eugeni Soler era de Mataró, va néixer l'any 1959, es va formar a l'Institut del Teatre i també a París, en art dramàtic i cant, i era un actor i cantant molt solvent. Va participar en multitud d'estrenes teatrals aquí a Barcelona. Va formar part durant anys de la companyia de Goll de Gom. Si algun dels oients que ens escolta va veure Maricel l'any 1988, l'Eugeni Soler hi era. Si vau veure Flor de nit, d'en Vázquez Montalbán i de Goll de Gom, amb en Joan Lluís Bozzo dirigint, l'Eugeni Soler també hi era. Si vau veure l'Òpera dels Tres Rals de Mario Gas i Vicky Peña el 84, l'Eugeni Soler també hi era. I unes quantes més. Per exemple, a la televisió va ser un dels protagonistes d'aquella famosíssima sèrie que es deia O Europa, també de Goll de Gom. Així que era una cara que era bastant coneguda en el món teatral i televisiu d'aquell temps, però ell també era músic. I una de les seves grans creacions va ser aquest Tricimelotocus orchestralis.
1: Que bé que ho dius i que ràpid. Jo no ho sabria dir, et patiria un accident segur lingüístic. Com és que s'inventa aquest instrument? Se sap?
2: A veure, ell va deixar escrit i va explicar diverses vegades que, amb la ironia que el caracteritzava, es veu, jo la vaig conèixer, que aquest invent l'havia fet a la manera dels invents del TVO, si recordeu, els invents del TVO, el doctor Franz de Copenhagen, que això, els que tenim una edat, ens en recordem, doncs aquests invents del TVO és el que ell va voler fer. Va voler replicar els invents d'en Franz de Copenhagen del TVO i va voler recordar aquesta idea tan vinculada amb el circ, amb el teatre de carrer, de l'home orquestra. I d'això en va fer una mica el seu producte. És el que ell feia quan no estava de gira amb Maricel o Flor de nit o el que fos, amb de Goll de Gom. Aleshores, ell va crear aquest artefacte, aquesta bicicleta orquestra, amb ni més ni menys que 66 instruments diferents. 66 instruments que inclouen un acordió amb un teclat de 22 tecles i 8 botons, un timbal amb un plat per penjar l'esquena, una mena de trompeta amb un paraigua que es posava dalt, una manxa, també un instrument semblant a un anafil, bueno, a un instrument de broquet, un altre plat metàl·lic, un bombo, un altaveu, una cosa que s'assemblava a un clarinet, una lira brodada, fins als 66. Això era el pack complet que va presentar a la Sala Celeste. Això són referències molt dels anys 80 i 90. Ho va presentar a la Sala Celeste el 1988.
1: Per tant, en concert.
2: Sí, sí, en un concert, en la seva versió completa, amb 66 instruments. Després, quan ho feia en cafès o locals de més petit format, ho feia amb la versió reduïda, que es veu que eren 33.
1: La meitat.
2: Només. El que és interessant és que l'any 90 li van donar el rècord Guinness de nombre d'instruments accionats a la vegada. D'home orquestra.
1: I això ho teniu aquí?
2: I això ho tenim aquí. L'Eugeni Soler, pobre, es va morir el 1996 i l'any següent, el 97, la seva família va fer donació d'aquest artefacte, del Tricimelotocus orchestralis, al Museu de la Música. I des de llavors l'hem tingut aquí, catalogat i ben mantingut. Sí que l'hem desmuntat ara últimament perquè, bueno, de tant en tant s'ha de fer manteniment i per fer-ho bé s'ha de desmuntar i s'ha de fer de forma individual a cada peça, no? Però en alguna ocasió, gent que treballava aquí fa temps l'havia fet anar pel carrer, per la zona de la llanterna de l'auditori.
1: Potser ja tocaria tornar a recuperar aquest instrument tan curiós que tenim.
2: Ens agradaria molt, però ja passa que quan has desmuntat una cosa, a vegades tornar-la a muntar és extraordinàriament difícil, encara que sembli mentida. Tenim la sort, però, de comptar amb els papers de l'Eugeni, que són a la Biblioteca de Catalunya, i la Biblioteca ens ha facilitat reproduccions dels dibuixos i dels esquemes que ell tenia de la bicicleta orquestra, perquè evidentment això no ho fas un dia en una tarda. Això requereix molta planificació i verificar i fer proves. I gràcies a Déu, ell ho havia registrat i tenim accés en aquesta documentació. És un personatge molt entranyable i ens agrada molt parlar-ne perquè realment ens recorda quan érem petits, oi? L'orquestra, el circ, tot això, i ell ho va portar fins a un extrem realment amb una capacitat d'anar més enllà i de convertir-ho en un esdeveniment teatral en majúscules. I creiem que és una gran sort poder tenir això al Museu de la Música.
1: En tot cas, mentre no recupereu aquest artefacte que deies, el podem veure a través del web del vostre museu, oi?
2: Es pot veure a través del web del nostre museu i esperem que algun dia puguem dir que ja el tenim un altre cop en funcionament.
1: Doncs tant de bo això sigui aviat. Marisa Ruiz Magaldi, moltes gràcies per aquesta caixa i per les altres caixes de ressonància que han vingut aquesta temporada i que n'arribin moltes més.
2: Això espero.
1: Arribem al final d'aquest taller del Luthier, el número 433, l'últim de la nostra 11a temporada. Moltes gràcies a totes les persones que ens han acompanyat en algun moment d'aquests últims mesos. Luthiers, organers, guitarrers, intèrprets, compositors, musicòlegs, periodistes i molt especialment els col·laboradors i col·laboradores que han enriquit el nostre programa. Enguany han estat 6, Jaume Llats, Cristina Lirrauric, Pepe Reche, Marisa Ruiz Magaldi, Òscar Laguna i Xavier Pagès Corella. Moltes gràcies a tots ells i també moltes gràcies a vosaltres, els oients, els qui sou a l'altra banda. Si us heu perdut algun programa o el voleu tornar a escoltar, recordeu que els teniu tots penjats a la plataforma 3CAT. Aquí s'acomiada Pere Andreu Geriot. A reveure i fins la temporada que ve. Salut i instruments!

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquest

0: Des de Berlín, L'Or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'Anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhage com a Wotan i Lee Melrose en el rol d'Alberi, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens desplacem a la Xina, d'on també ens arriben concerts a través de l'intercanvi amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest el van registrar la ràdio de Xangai el maig del 2025 al Jardí Botànic de Shenzhen. Un concert titulat Romança del Rin, amb un programa molt popular amb obres del romanticisme germànic a càrrec de la Simfònica de Düsseldorf, una orquestra centenària, i amb la participació d'una de les grans estrelles mundials del piano, el xinès Lang Lang, que tocarà el concert per piano número 1 de Félix Mendelssohn. De Mendelssohn, al programa també hi trobarem la famosíssima marxa nupcial del somni d'una nit d'estiu. I el director hongarès Adam Fischer també dirigirà obertures i valsos de Johann Strauss fill i Robert Schumann i danses eslaves i hongareses d'Antonin Dvořák i Johannes Brahms. És el concert inaugural del Festival del Jardí Botànic de Shenzhen 2025 a Xangai. Obrim el taló a la Viena de la família Strauss amb el celebrat Johann Strauss fill, l'anomenat rei del vals, autor d'unes 500 peces de ball i d'una dotzena i mitja d'operetes que van fer les delícies del públic vienès del segle XIX. Avui encara podem veure als teatres títols com ara Una nit a Venècia, Sang vienesa, El baró gitano o el cèlebre Rat penat. D'aquesta última, Die Fledermaus, en sentim la famosa obertura.

L'Orquestra Simfònica de Düsseldorf, dirigida per Adam Fischer, ens ha ofert l'obertura de l'opereta Die Fledermaus, el ratpenat de Johann Strauss, fill, en aquest concert fet a Xangai. A partir del poema èpic de Goethe, Hermann i Dorothea, el 1851 Robert Schumann va compondre una obertura de concert. L'obra de Goethe està ambientada a l'inici de les guerres revolucionàries franceses, quan les forces franceses van ocupar breument parts de la regió alemanya del Palatinat. Per això, a l'obertura de Schumann hi apareix la Marsellesa. És l'obertura Hermann und Dorothea, opus 136 de Robert Schumann.

És l'obertura Hermann i Dorothea, opus 136 de Robert Schumann, que ens ha ofert l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf dirigida per Adam Fischer. I apareix ara a l'escenari del Jardí Botànic de Shenzhen, a Xangai, un artista que ha impulsat l'adhesió del gran públic a la música clàssica, el xinès Lang Lang, la gran estrella internacional del piano. Interpretarà l'obra d'un músic que, com ell, va ser un jove prodigi, el primer concert de Felix Mendelssohn, una partitura d'un compositor de 21 anys, composta a Roma durant un viatge a Itàlia i contemporània, per tant, de la Simfonia Italiana. Els tres moviments, connectats entre si, contenen seccions d'improvisació, una de les especialitats de Mendelssohn, i presenten diverses tècniques formals relativament noves. Per exemple, el piano entra molt aviat després de l'obertura. Els moviments són Molto Allegro con Fuoco, Andante i Presto Molto Allegro e Vivace. És el concert per piano i orquestra número 1 en sol major, opus 25 de Felix Mendelssohn, que ens ofereix el pianista Lang Lang al costat de la Simfònica de Düsseldorf i sota la direcció d'Adam Fischer.

Aplaudiments al Jardí Botànic de Shanshan, a Xangai, pel pianista xinès Lang Lang, que al costat de la Simfònica de Düsseldorf i sota la direcció d'Adam Fischer ens ha ofert el concert per piano i orquestra número 1 en sol menor, opus 25 de Felix Mendelssohn. Aquest artista i filantrop, Lang Lang, s'ha convertit en un dels ambaixadors de les arts més influents i compromesos del món, ja sigui tocant per milers de milions d'espectadors, per exemple, a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de Pequín del 2008, o bé per un grup de nens a les escoles públiques. En aquest concert, també multitudinari a Xangai, correspon l'agraïment del públic amb dues peces fora de programa. Primer tocarà la cançó xinesa Flor de Gessamí, on hi sentirem un dels temes de l'òpera Turandot, i després l'exigent dansa ritual del foc del ballet El amor brujo de Manuel de Falla.

El pianista Lang Lang, després de tocar el primer concert per piano de Mendelssohn, ha interpretat aquestes dues peces fora de programa per correspondre als aplaudiments del públic xinès. Primer, la cançó xinesa Flor de Gessamí, on hem sentit un dels temes de l'òpera Turandot de Puccini. I després, aquesta endimoniada dansa ritual del foc del ballet El amor brujo de Manuel de Falla. A la segona part d'aquest concert, enregistrat per la ràdio de Xangai, el director Adam Fischer i l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf ens oferiran una de les danses eslaves d'Antonín Dvořák, unes peces animades i obertament nacionalistes. El compositor txec va fer servir de model les danses hongareses de Brahms, que després en sentirem dues. Però les va fer servir només de model perquè, mentre que Brahms cita melodies populars d'Hongria, Dvořák només es va proveir de ritmes característics de la música popular eslava. Les melodies són totes seves. Melodies tan delicioses com la que posa a ritme de Dumka en aquesta partitura La dansa eslava en mi menor, opus 72, número 2, amb un primer tema que és una de les melodies més intenses d'aquest gran melodista bohemi. Tan bella i tan poderosa que la part central de la dansa sembla només un petit descans per preparar la seva reaparició.

L'Orquestra Simfònica de Düsseldorf, dirigida per Adam Fischer, en aquest concert al Jardí Botànic de Shenzhen, a Xangai, ens ha ofert la dansa eslava en mi menor, opus 72, número 2, una de les més boniques del total de 16 que va compondre el txec Antonín Dvořák. També és bonica i, sobretot, molt famosa l'obra que ve a continuació, tan famosa que no necessitaria presentació. Però val la pena recordar de qui és i d'on prové. És la marxa nupcial que Félix Mendelssohn va compondre i va incloure a una partitura incidental amb la qual ens endinsa a l'univers fantàstic de l'obra de William Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu.

És la marxa nupcial de la música incidental El somni d'una nit d'estiu, opus 61 de Félix Mendelssohn. Concert popular al Jardí Botànic de Shenzhen a Xangai amb l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf dirigida per Adam Fischer, que ja a la recta final ens ofereixen una altra peça de Johann Strauss fill. Si a l'inici del concert hem sentit l'obertura d'una opereta, el Ratpenat, ara és el moment de sentir un vals, aquesta dansa basada en un antic ball de saló burgès, una dansa que no es va permetre a les altes esferes fins al Congrés de Viena del 1815. Amb l'impuls de la burgesia i la nova Viena, les inspiradores melodies de Johann Strauss fill van esperonar la societat vienesa. Melodies com les del famós vals El vell Danubi blau.

Així sonava el vals El vell de Nuvi Blau, opus 314, de Johann Strauss fill, al Jardí Botànic de Shenzhen, a Xangai, al maig del 2025. Aquest recorregut de l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf pel romanticisme germànic-austríac s'acaba amb dues danses més, ara de Johannes Brahms. L'interès del músic alemany per la música zíngara va ser molt precoç. Als 19 anys ja acompanyava per a Alemanya el violinista hongarès Eduard Remenyi, que va introduir Brahms a les melodies i la manera de tocar dels gitanos hongaresos. En aquella música sensual i acolorida de ritmes elàstics, Brahms va trobar la inspiració per compondre les 21 danses hongareses. Brahms, però, mai les va presentar com a composicions originals, sinó com a adaptacions de música tradicional. Per això les va publicar sense número d'opus. Nosaltres sentirem la dansa hongaresa número 1 i la cinquena, la més coneguda. L'hem sentit, per exemple, a la pel·lícula El gran dictador, de Charles Chaplin, quan aquest, en una escena brillant, que fa de barber, afaita i pentina un client seguint el ritme de la música. Són dues danses hongareses de Johannes Brahms, la primera i la cinquena.

0: Dues danses hongareses de Johannes Brahms, la primera i la cinquena. Avui ens hem desplaçat a la Xina, d'on també ens arriben concerts a través de l'intercanvi amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest el van registrar la ràdio de Xangai al maig del 2025 al Jardí Botànic de Shenzhen. Un concert titulat Romança del Rin, amb un programa molt popular amb obres del romanticisme germànic a càrrec de la Simfònica de Düsseldorf, una orquestra centenària, i amb la participació d'una de les grans estrelles mundials del piano, el xinès Lang Lang, que ha tocat el concert per piano número 1 de Félix Mendelssohn. De Mendelssohn també hem sentit la famosíssima marxa nupcial del somni d'una nit d'estiu i el director hongarès Adam Fischer també ha dirigit obres i valsos de Johann Strauss fill i Robert Schumann i danses eslaves i hongareses d'Antonin Dvořák i Johannes Brahms. Ha estat el concert inaugural del Festival del Jardí Botànic de Shenzhen 2025 a Xangai. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació i ho fem amb la cantata número 76 de Johann Sebastian Bach, la que porta per títol Die Himmel erzählen die ihre Gottes, el cel parla de la glòria de Déu. Ens acompanyen Ruth Zizek, soprano, Elisabeth von Magnus, contralt, Paul Agnew, tenor i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, sota la direcció de Ton Koopman.

0: S'acaba aquí la cantata Die Himmel erzählen die ihre Gottes, el cel parla de la glòria de Déu, número 76, de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la versió càrrec de Ruth Zizek, soprano, Elisabeth von Magnus, contralt, Paul Agnew, tenor i Klaus Mertens, baix, amb el cor i l'orquestra barroca d'Amsterdam, sota la direcció de Ton Koopman.
1: Catalunya Música,

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat, recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
1: A Catalunya Música.
3: Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
4: Aquest dissabte, concert d'homenatge al gran harmònica Toots Tielemans que la ràdio belga organitzava el 13 de setembre del 2025 a la ciutat de Brussel·les, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'harmònica Grégoire Maret, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Miho Hazama, repassaran el repertori de Tielemans que ha arranjat el pianista Kenny Werner.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Salutacions, com esteu? Us saludem des d'aquesta sintonia de nou, la de Catalunya Música, i des d'aquest espai les cordes de l'ukelele destinat o que mira de prop tot allò que anomenem músiques del món, músiques basades en l'arrel, en la tradició, en la música popular de diferents parts del món i que miren, doncs, o que tenen certa mirada cap al segle XXI. Si ens parem a pensar en els músics que des de l'àmbit de la música moderna, en aquest cas, o occidental, si ho podem dir així, s'han aproximat al continent africà per fusionar cultures musicals, doncs la veritat és que en surt una llista no pas curta. Parlem tant de músics de jazz com de pop-rock, per exemple, Stuart Copeland, Ray Cooder, Bela Fleck, i n'hi haurien molts altres, i també en el seu moment Paul Simon. I si avui hi parem atenció és perquè el 2026 es compleixen 40 anys del projecte Graceland, un àlbum que més enllà de guanyar un premi Grammy i vendre una quantitat gran de còpies, segurament va significar un abans i un després en la carrera en solitari del cantautor nord-americà conegut anteriorment com a 50% de Simon & Garfunkel. Amb aquest projecte, Paul Simon es va acostar, entre altres cultures sonores, a algunes parts de l'Àfrica i per alguns allò va respondre a un gest de fer visible l'entesa entre blancs i negres, més o menys o aproximadament, en una època on mig món cridava contra l'apartheid al sí de Sud-àfrica. Mentre que altres ho veien com una idea que no deixava de ser la d'un artista que des de la seva posició privilegiada de blanc occidental s'acostava a un continent castigat i ignorat. Sigui com sigui, i més enllà dels aspectes ideològics, Graceland va ser, i és, o així ens ho sembla, un gran àlbum. Avui, doncs, hi tornem la mirada i algunes de les peces del projecte ens portaran també a altres llocs, a molts altres llocs i altres artistes del continent africà. De moment, i per començar, de Graceland n'escollim la peça que porta el mateix títol.

Amb aquestes bones vibracions hem començat el nostre recorregut d'avui, tot recordant que 4 dècades enrere Paul Simon va tenir l'encert de fer aquest àlbum Graceland, un acostament cap a una part d'un continent, diguem-ho clar, encara molt desconegut i musicalment també. Avui els ritmes africans ens inspiren, també aquells artistes d'origen africà que s'han anat movent pel món. En aquest apartat, un dels artistes que admirem és l'afrocongolès Ray Lema, que com a darrera aventura musical ha mesclat les seves arrels amb la sonoritat cambrística de l'ensemble Partage, de quin ha sortit el disc Passion Congo i de quin escollim això, Salsa Gombo.

Salsa Gombo, formant part de l'àlbum Passion Congo, una aventura més del pianista, compositor i activista cultural, en definitiva, Ray Lema. Avui ens movem pel continent africà, tal com va fer Paul Simon el 1986 per elaborar Graceland, un disc que ha marcat la història de l'anomenada world music o aquestes músiques del món, si és que hem de fer servir alguna etiqueta. Difícil d'etiquetar, per cert, seria, si ens ho permeteu, la veu i la manera de cantar de la capverdiana Carmen Souza, un altre habitual del nostre programa. Amb Teo Pascal ha fet una trajectòria llarga, per tant, ara essències capverdianes i molta personalitat en aquest duet en acústic.

Les cordes de l'ukelele. Creuant l'espai i el temps. Les músiques del món a Catalunya Música. Amb Marta Lanau.

una mostra de les veus del ja llegendari grup sud-africà Ladysmith Black Mambazo. Fa uns moments dèiem que el continent africà encara és per molts de nosaltres un gran desconegut, i també la seva música, tot i que, com a mínim, en aquest espai n'anem desgranant alguns bocins, i déu-n'hi-do, doncs, el que hem fet sonar fins ara. També són segurament força desconeguts músics com els sud-africans Ndududzo Makatini o Mbuzo Koza. I si els citem és perquè són els convidats al disc One Voice, One World de Ladysmith Black Mambazo, precisament, del qual n'acabem d'escoltar una peça. Ens movem per Sud-àfrica perquè avui ens inspira un disc que ja té 40 anys, com dèiem, Graceland, de Paul Simon, on el músic nord-americà doncs, va anar a aquest continent a unir forces sonores i vitals. Després n'extraurem una altra peça, però ara permeteu-nos seguir amb la música coral, també de Sud-àfrica, l'Alexandra Youth Choir.

0: Música coral sud-africana, un tast de l'Alexandra Youth Choir. Després tornem a Sud-àfrica, o com a mínim el disc que avui ha encetat el recorregut, el Graceland de Paul Simon, però ara, si ens ho permeteu també, ens movem cap al Senegal. Un dels músics més visibles d'aquest país és Cheick Lo, que entre moltes altres col·laboracions ha fet aquest projecte que sentirem, una part d'aquest projecte, amb Ben Ailon, percussionista que té una trajectòria sòlida acostant-se a les essències del país africà.
1: Senegal is a country of hospitality, Teranga from Senegal.
2: Teranga nekna lol, nimu nekhe nanu la jafe.

Ja ho dèiem al començament, que avui ens venia de gust celebrar els 40 anys del disc Graceland de Paul Simon, un treball que ja té 4 dècades i encara es considera una fita distingida d'entre tota la producció sonora dins d'aquest àmbit tan enorme que són les anomenades músiques del món. Seguim amb aires sud-africans, ara apropant-nos més a l'àmbit jazzístic, amb el trompetista sud-africà Hugh Masekela, aquí fent duet amb un músic de Zimbabwe, un artista que ens va deixar el 2019, activista pels drets humans, a més de músic. Ell és Oliver Mtukudzi. No és perquè sí que apareix en aquest àlbum que es diu No Borders o Sense Fronteres, un àlbum que crida

El trompetista Hugh Masekela, sud-africà, al costat del zimbabuès Oliver Mtukudzi, exemple de bona entesa sonora i símbol d'entesa humana. També ho seria un àlbum que és una d'aquelles joies que ens agrada repescar de tant en tant, La gran aventura africana del virtuós del banjo Bela Fleck, Through Down Your Heart, The African Sessions, una mostra, aquest diàleg amb un altre virtuós, en aquest cas de la cora, que ens va deixar el 2024, el gran Toumani Diabaté. Diàleg entre dos mestres per seguir amb el nostre recorregut particular inspirat en terres africanes.

L'entesa musical i vital de Belaflec i Toumani Diabaté, i és que avui ens hem acostat al continent africà tal com ho va fer, com dèiem, Paul Simon en el seu moment, i això ens ha inspirat en aquest recorregut. Un recorregut al qual li queda l'últim tram, i avui acabem amb una mostra de l'esperit intrèpid i trencador del violoncel·lista i compositor sud-africà Abel Sela Okoe. Tot un agitador sonor, si ens permetiu també aquesta expressió. Ho farem amb una peça del disc Where is Home, un passatge ple d'energia al costat d'un elenc de músics excel·lents del continent europeu i també del continent africà. Abel Sela Okoe i companyia, doncs, per acomiadar-nos, els que us hem estat acompanyant, com sempre ha estat un plaer, Oriol Pinart a l'edició del so i qui us ha parlat, Marta Alanau. Que la música us segueixi acompanyant, que us inspiri, que us refresqui, que us porti bons moments, sobretot. Cuideu-vos molt i fins aviat.

Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món.

0: Des de Berlín, l'Or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'Anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhaja com a Botan i Lee Melrose en el rol d'Alberich, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sabies que els set de sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

De Leos Janáček podrem sentir tot seguit el conte per a violoncel i piano, una obra de l'any 1910 basada en el poema èpic La llegenda del tsar Berendei. Ens acompanyen Christopher van Campen, violoncel, i Paul Crossley, piano.

0: És el conte per a violoncel i piano de Leos Janáček que hem sentit interpretat per Christopher van Kampen, violoncel, i Paul Crossley, piano.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb el Trium Piano número 2, en sol major opus 98, en forma de suite, de Vincent Dandy. Els intèrprets seran el violinista Jacques Prat, el violoncel·lista Emmanuel Goguet i el pianista Kun Wu Paik.

Sentirem a continuació el concert que Franz Joseph Haydn va compondre per un dels violoncel·listes de l'Orquestra d'Esterházy, Anton Kraft. És el concert per a violoncel i orquestra número 2 en re major que ens ofereixen Hideki Suzuki, violoncel, i els membres de la Petit Band que dirigeix Sigisvall Koihkén.

Allegro moderato, adagio i rondó allegro són els tres moviments del concert per a violoncel i orquestra número 2 en re major de Franz Joseph Haydn que hem sentit en la versió de Hideme Suzuki, violoncel i la Petite Bande sota la direcció de Sigiswald Köchken.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: El baix baríton Bryn Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran Lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

Continuarem amb música de cambra de Francis Poulenc. Hem escollit el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpreten Michiko Otaki, piano, i el quintet de vent de Varsovia.

0: Una de les obres de cambra de Francis Poulenc era el sextet per vent i piano, número de catàleg 100, que ens interpretava Michiko Taki Piano amb el Quintet de Vent de Varsovia.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us convidem ara a sentir una de les sonates per a teclat de Carl Philipp Emanuel Bach. És la sonata en do major Wodkin 48 número 5, una de les sonates prussianes, escrita a Berlín i publicada l'any 1742 a Nuremberg, una sonata dedicada al rei Frederic II de Prússia, que consta dels moviments Poco Allegro, Andante i Allegro Assai. La sentim interpretada per Susan Alexander Max al piano.

0: Susan Alexander Max Piano ens oferia la sonata en do major Votkin 48 número 5 que Carl Philipp Emanuel Bach va compondre a Berlín l'any 1742.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

Per continuar, hem escollit una de les obres de cambra del compositor rus Sergei Prokofiev, la sonata per violoncel i piano, opus 119. Els intèrprets seran el violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich.

0: El violoncel·lista Misha Maisky i la pianista Marta Argerich ens han interpretat la sonata per violoncel i piano, opus 119, de Sergei Prokofiev.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música. Linka. A Catalunya Música. Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món.

0: Des de Berlín, L'or del Rin, el pròleg de la cèlebre tetralogia L'anell del Nibelung, de Richard Wagner, amb les veus dels barítons Christian Gerhaja com a Botan i Lee Melrose en el rol d'Alberich, dirigits per Kirill Petrenko, al capdavant de la prestigiosa Filarmònica de Berlín, de la qual n'és el mestre titular.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Terrassa i sentir una de les tres versions de la Missa Solemnis de Beethoven que va interpretar l'Orfeó Català aquesta passada tardor. Ens n'anem cap al concert del novembre del 2025 en què Marta Mateu, soprano, Mireia Pintó, mezzosoprano, Roger Padullés, tenor i Joan Martín Royo, baríton, quatre veus esplèndides, van cantar amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i l'Orfeó Català sota la direcció de Xavier Puig. I tot plegat per a interpretar aquesta obra exigentíssima de Beethoven, aquesta obra extensa, aquesta obra desbordant, aquesta obra de l'any 1823 que l'Orfeó Català no cantaia des de feia 60 anys. Una obra amb la qual comença, de fet, una nova etapa per l'Orfeó Català amb el seu nou titular, Xavier Puig, titular també del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i fins fa molt poc de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ara té com a titular Andrés Salado, però continua molt vinculada amb el director de Cervera. Per tant, avui el sentirem tots des d'aquesta gravació de Catalunya Música. Sentirem aquesta Missa Solemnis que l'Orfeó Català també ha interpretat als Estats Units, perquè l'Orfeó ha estat el cor elegit per Gustavo Dudamel per a tancar la seva etapa amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles. De fet, la relació de l'Orfeó amb Dudamel ve de lluny, perquè l'Orfeó ha cantat unes quantes vegades dirigida pel veneçolà i ell sempre n'ha quedat content. I a més, pel que sabem, Dudamel sent devoció per Barcelona i pel Palau de la Música Catalana, i tot plegat ha propiciat que l'Orfeó Català travessés l'Atlàntic i aconseguís aquesta fita històrica per aquest cor decisiu en el desenvolupament del cant coral al nostre país. Avui sentirem una Missa Solemnis anterior a aquestes versions americanes perquè us oferim el concert que es va fer a Terrassa. N'hi va haver dos més, un altre a Sabadell i un altre al Palau de la Música Catalana. A tots tres s'hi va interpretar la Missa Solemnis en re major, opus 123 de Ludwig van Beethoven, que ara us oferim en la versió esplèndida de Marta Mateu, soprano, Mireia Pintó, mezzosoprano, Roger Padullés, tenor, Joan Martín Royo, baríton, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, l'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i la direcció de Xavier Puig.

0: Encara ressona el Dona Nobis Pacem que clou aquesta meravellosa obra, aquesta Missa Solemnis de Beethoven, una obra molt exigent, extremadament complexa, que acaba amb aquest fragment meravellós. Una obra que hem sentit en les veus fantàstiques de Marta Mateu, soprano, Mireia Pintor, mezzosoprano, Roger Padullés, tenor, i Joan Martín Royo, baríton, han cantat amb el cor de cambra del Palau de la Música Catalana i l'Orfeó Català, amb la Simfònica del Vallès i sota la direcció de Xavier Puig. Xavier Puig és el nou titular de l'Orfeó Català i inaugura una nova etapa per a aquest cor de llarguíssima tradició al nostre país. L'Orfeó Català va tenir ocasió d'interpretar aquesta Missa Solemnis 3 vegades a Catalunya aquesta tardor passada, i tot això abans de marxar per a interpretar-la als Estats Units, on hi ha passat ben bé una setmana de gira per a fer 3 concerts amb la Filarmònica de Los Angeles i la direcció de Gustavo Dudamel. Avui n'hem sentit una de les versions prèvies d'aquesta Missa Solemnis que Beethoven va acabar d'escriure el 1823, una obra en què les sopranos canten en una tessitura molt extrema, com a la novena de Beethoven, però la Missa Solemnis és una obra molt més extensa i, per tant, tècnicament és molt exigent. A més, en aquesta obra hi ha moltes emocions contrastades, s'han de trobar les transicions justes, hi ha molt contrapunt, grans fugues al final del Glòria i del Credo. És una obra esplèndida, amb una enorme força interna, la que sap donar Beethoven a les seues obres, obres desbordants, que avui hem sentit als concerts de Catalunya Música. Ha estat una manera fantàstica de gaudir d'aquest cor històric de llarguíssima tradició que ha estat protagonista des dels seus inicis del rumb de la música coral al nostre país. Per tant, Orfeó Català, cor de cambra del Palau de la Música Catalana, Orquestra Simfònica del Vallès i direcció de Xavier Puig, Marta Mateu, Mireia Pintor, Roger Padullés i Joan Martín Royo, els intèrprets de la Missa Solemnis que Catalunya Música va enregistrar a Terrassa el novembre del 2025. El concert que us hem ofert avui i que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Carl Nielsen i el concert per a violí Opus 33, que ara interpreta Maxim Vengerov amb la Simfònica de Chicago, dirigida per Daniel Barenboim.

Maxim Vengerov ha interpretat el concert per a violí opus 33 de Carl Nielsen amb l'Orquestra Simfònica de Chicago i sota la direcció de Daniel Barenboim.

0: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Ara ens acompanya una de les obres més conegudes de Piotr Ilich Tchaikovsky, l'obertura solemne 1812, que ens ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit l'obertura solemne 1812 de Piotr Ilich Txaikovski, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: De Francis Poulenc podrem sentir ara una obra composta l'any 1935 a partir de danses de Claude Gervais. És la suite francesa per a conjunt de vent, percussió i clavecí, catalogada amb el número 80. Ens acompanyen Pascal Roger, clavecí, i membres de l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Charles Dutoit.

0: És la suite francesa per a conjunt de vent, percussió i clavecí FP80 que Francis Poulenc va compondre l'any 1935 a partir de danses de Claude Gervais. Sentíem Pascal Roger, clavecí, i membres de l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Charles Dutoit.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el quartet de corda número 1, Metamorfosis nocturnes, de Gheorghe Ligeti, en la versió del quartet Parker.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara us oferim la banda sonora de la pel·lícula El vell i el mar, basada en la novel·la d'Ernest Hemingway, una pel·lícula de l'any 1958 que va dirigir John Sturges. La música és del rus afincat l'any 1929 a Hollywood, Dmitri Tiomkin.

0: Dmitri Tiomkin és l'autor de la banda sonora El vell i el mar, pel·lícula dirigida per John Sturges l'any 1958 i basada en la novel·la d'Ernest Hemingway. Sentíem l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Richard Kaufman.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Catalunya Música. Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
2: Bona tarda, benvinguts a l'últim programa d'aquesta temporada que dedicarem al 150è aniversari de l'estrena completa de la cèlebre tetralogia L'anell del Nibelung, de Richard Wagner. I ho farem amb l'Or del Rin, el pròleg d'aquesta majestuosa creació amb l'excel·lent interpretació de la Filarmònica de Berlín, dirigida pel seu mestre titular, Kirill Petrenko, i amb un gran estol de veus que encapçala el baríton alemany Christian Gerhage, com a Wotan. El sentirem en l'enregistrament que en va fer l'abril passat la ràdio de Berlín i Brandenburg, a la Sala Filarmònica de Berlín, seu de la prestigiosa Filarmònica, des d'on ens ha arribat gràcies als intercanvis que Catalunya Música té amb la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència d'Oriol Pinar, que m'acompanya al control tècnic, sentirem L'Or del Rin, el pròleg de L'Anell del Nibelung. Va ser el projecte més ambiciós de tota la producció de Wagner i es va allargar durant gairebé 30 anys, des dels primers esborranys del 1848 fins a l'estrena completa de l'obra, a la primera edició del Festival de Bayreuth, l'any 1876, que aquest estiu celebra els 150 anys. La seva primera idea era bastir un drama musical que prengués com a punt de partida l'heroi mitològic de Siegfried i, més en concret, la seva mort a mans del pèrfid Hagen. Precisament, la mort de Siegfried era el títol provisional del llibret escrit el 1848 i que més tard esdevindria el capvespre dels déus, la tercera i última jornada de la tetralogia. Però ben aviat el compositor alemany es va adonar de la necessitat de tirar enrere i explicar la infantesa de Siegfried. Així va sortir la gestació del jove Siegfried, que acabaria sent Siegfried, la segona jornada de la tetralogia. I també calia explicar els orígens de l'heroi, la qual cosa va dur Wagner a concebre la Valquíria, la primera jornada. Finalment s'imposava un pròleg que permetés a l'espectador la comprensió de l'univers mític de l'obra. I d'aquí va sorgir la idea de L'Or del Rin. Acabats els llibrets, el desembre del 1852, Wagner en va escriure la música, seguint ara sí l'ordre cronològic de les quatre obres. I L'Or del Rin, l'obra que sentirem aquesta tarda, la va completar el 1854, 2 anys abans de la Valquíria i 20 anys abans del capvespre dels déus que tanca el cicle.
0: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
2: Les fonts que van inspirar l'autor, recordem que el llibret és del mateix Wagner, són la mitologia i les llegendes germàniques medievals. En aquest cas hi trobem, d'una banda, el cant dels Nibelungs, epopeia alemanya escrita cap al 1200, i de l'altra, Edda, saga islandesa que recull mites i llegendes del món pagà germànic, redactada al segle XIII. A partir d'aquestes fonts sorgeix una llarga i densa successió d'episodis, amb gairebé 15 hores de música i 34 personatges, dels quals avui podrem sentir els que integren L'Or del Rin, òpera en un sol acte i 4 escenes. Després del preludi inicial que evoca la construcció harmònica del món que sorgeix del caos, la primera escena se situa al fons del Rin, on tres ondines custodien, per encàrrec de Wotan, el rei dels déus, l'or del riu. I expliquen al Nibelung Alberich que només aquell que renuncia a la mort podrà forjar l'anell que dona el poder per dominar el món. Alberich, aleshores, renuncia a l'amor i fuig amb l'or. La segona escena mostra l'interès de Wotan per l'or i per l'anell que ara posseix Alberich. El necessita perquè havia promès als gegants Fasolt i Fafnir que els donaria la deessa Freya com a pagament pel palau que han construït per als déus. Però Wotan no pot complir la promesa perquè, si ho fa, privarà els déus de les pomes de l'eterna joventut que els proporciona cada dia Freya. Wotan i Loga, un semideu astut del seu servei, baixen al món dels Nibelungs per recuperar l'anell. La tercera escena se situa al regne dels Nibelungs, que Alberich explota tirànicament gràcies a l'anell i a un elm màgic que li permet canviar d'aspecte segons la seva voluntat. Loga convenç Alberich perquè demostri el poder de l'elm transformant-se primer en drac i després en gripau. Quan ja s'ha convertit en gripau, Loga el captura. I a la quarta i última escena, situada novament al territori dels déus, Wotan i Loga obliguen Alberich a lliurar l'or a canvi de deixar-lo en llibertat. Quan Wotan arrabassa l'anell a Alberich, aquest maleeix els qui en el futur el posseixin. Per alliberar Freya, els gegants exigeixen tot l'or que es necessita per cobrir la deessa i, per aconseguir-ho, Wotan ha de lliurar també l'elm i l'anell a petició d'Ardà, deessa de la saviesa. Freya queda lliure, però la maledicció comença a complir-se. Fasolt mata Fafnir. Finalment, els déus es preparen per entrar a la seva nova llar, que pren el nom del Valhalla. L'arc de Sant Martí, després d'una tempesta, serveix als déus per accedir-hi. Loga, que sap que la fi dels déus s'acosta, no segueix els altres al Valhalla. Aquest és el resum argumental de les quatre escenes de l'únic acte de l'òpera L'or del Rin, de Richard Wagner, que tot seguit sentirem des de la Sala Filharmonie de Berlín. Amb aquests solistes principals, el baríton alemany Christian Gerhage en el paper de Wotan, pare dels déus. El també baríton sud-coreà Gion Kim cantarà Donner, déu del tro. El jove tenor neozelandès Thomas Atkins en el rol de Fro, déu del dia, i el tenor nord-americà Brenton Ryan interpretarà Loga, el déu del foc. El baríton escocès Lee Melrose és Alberich i el tenor nord-americà Thomas Lufo en el paper del seu germà Mime. Els dos gegants, el germà Fasolt i Fafnir, seran el baix baríton xinès Le Bu i el baix nord-americà Patringhetti, respectivament. I passem ara al repartiment femení. Pel que fa a les deesses, la mezzosoprano escocesa, Catriona Morrison, interpretarà el paper de Frica, deessa de la llar i esposa de Wotan. La soprano irlandesa, Sarah Brady, serà Freya, deessa de la joventut i germana de Frica. I la contralt Cherokee, Jasmine White, cantarà el paper d'Ardà, deessa de la mare natura. I, finalment, les filles del Rin. La soprano belga, Louise Ford, és Foglinda. La mezzosoprano xinesa Yai Zhang és Feigunde i la contralt anglesa Jace Dandy com a Volkshilde. Els acompanyarà la prestigiosa Filarmònica de Berlín sota la direcció del seu mestre titular Kirill Petrenko, que es disposa a donar entrada als primers compassos de l'Or del Rin, el pròleg del cicle de l'Anell del Nibelung, de Richard Wagner.

0: wer?
1: Es war eines Kinderbeklagnes, voll des Drachen.

0: Hem sentit les quatre escenes de L'Or del Rin, òpera en un acte de Richard Wagner, pròleg de la tetralogia L'Anell del Nibelung. En la versió concert que em va oferir la Filarmònica de Berlín l'abril passat a la seva seu, la Filharmonie, amb el mateix equip que la va representar, en aquell cas, escenificada al Festival de Pasqua de Salzburg d'aquest any. I amb la magnífica direcció de Kirill Petrenko, el mestre titular de la prestigiosa Filarmònica de Berlín. Des del famós preludi aquàtic fins a la pujada al Valhalla, ha recreat una atmosfera musical única, amb unes fustes i metalls exuberants, unes cordes greus amb una calidesa espectacular i una percussió contundent. La Filarmònica ha acompanyat un magnífic equip de cantants encapçalat pel bòtan del baríton Christian Gergaja, que ens ha ofert una interpretació minuciosa del text. De fet, va ser l'únic cantant alemany de l'extraordinari repartiment. La resta eren molt joves, provenien d'altres països, com és el cas del baríton escocès Lynn Melrose, que ha interpretat un esfereïdor àlberi. I pel que fa a les veus femenines esplèndides, la mezzosoprano escocesa Catriona Morrison en el rol de Fricka, la soprano irlandesa Sarah Brady com a Freya i la contralt Cherokee Jasmine White, que ha cantat el paper d'Ardà. Podeu recuperar l'audició íntegra de L'Or del Rin a la plataforma 3CAT, a directe a l'Òpera. Un títol que us oferirem la temporada que ve perquè el programarà el Gran Teatre del Liceu, amb el qual arrencarà una nova tetralogia sota la direcció del seu nou mestre titular de l'orquestra, Jonathan Nott. Serà una de les transmissions en directe que farem des del Coliseu de la Rambla. Això serà la temporada que ve a directe a l'Òpera. Aquesta l'acabem avui. Han estat 49 programes oferint-vos el bo i millor des dels grans coliseus lírics i festivals d'arreu. L'equip del programa, Oriol Pinart, el control tècnic, Marc Ruiz en els directes des del Gran Teatre del Liceu i qui us parla, Xavier Montagut Pagès, a la direcció i conducció, us desitgem un bon estiu. Ens retrobarem aquí, a directe a l'Òpera, al setembre, el primer dissabte, el 5 de setembre. Us hi esperem, que passeu un bon juliol i agost acompanyats de la millor música.
1: Directe a l'Òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'Òpera, amb Xavier Montagut.
2: Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
3: Aquest dissabte, concert d'homenatge al gran harmònica Toots Thielemans que la ràdio belga organitzava el 13 de setembre del 2025 a la ciutat de Brussel·les, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'harmònica Grégoire Maret, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la Filarmònica de Brussel·les, dirigits per Miho Hazama, repassaran el repertori de Thielemans que ha arranjat el pianista Kenny Derner.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per piano número 21, Kegel 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran el pianista Daniel Barenboim i l'orquestra de cambra anglesa.

0: Acabem de sentir el concert per piano número 21, Kehel 467, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren el pianista Daniel Barenboim i l'orquestra de cambra anglesa.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Continuarem la nostra selecció amb l'obertura de concert titulada El sud, Alassio, opus 50, d'Edward Elgar. La sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.

0: Acabem de sentir l'obertura de concert al sud, a Lazio, opus 50, d'Edward Elgar, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
0: Continuarem amb òpera barroca, amb l'ària Le Limpidonde, d'Ifigenia Àulida, de Nicola Antonio Porpora. L'intèrpret serà la soprano alemanya Simone Kermes, amb la magnífica Comunità.

0: La soprano alemanya Simone Kermes, amb la magnífica comunità, interpretava l'ària Le Limpidonde de l'òpera Ifigenia Aulida de Nicola Antonio Porpora.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: Continuarem amb el quartet de corda número 6, opus pòstum 80, de Félix Mendelssohn, tal com l'interpreta el quartet Tallich.

0: El quartet Tallich interpretava el quartet de corda número 6, opus pòstum 80, de Felix Mendelssohn.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Hola, bona nit. Avui tanquem la temporada de les sessions de dissabte del Via Jazz Concert i ho farem amb un concert que recorda un músic molt especial, l'harmònica belga Toots Thielemans. Nascut el 1922, Thielemans es va mantenir en actiu fins al final de la seva vida, el 2016. La seva personalitat amable, posant-se sempre al servei del conjunt amb la seva música, fa que 10 anys després de la seva mort, la comunitat jazzística el segueixi enyorant com el primer dia. D'aquí que l'Orquestra de Jazz de Brussel·les i la Filarmònica de Brussel·les unissin forces per organitzar aquest concert d'homenatge que porta per títol Entre un somriure i una llàgrima, amb Grégoire Maret com a solista d'harmònica, amb els arranjaments orquestrals del pianista Kenny Werner i amb la compositora Miho Hazama com a directora. Un concert que la ràdio belga va emetre en directe i va gravar també i que ens ha fet arribar a través de la xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: Between a smile and a tear.
1: Entre un sourire et une larme.
0: Tussen een glimlach en een traan.
2: En tres llengües, anglès, francès i flamenc, els presentadors del concert estan donant la benvinguda al públic que omple l'estudi auditori Flagey de Brussel·les per recordar tots Tielemans en aquest espectacular concert que porta per títol una de les frases, sembla, predilectes del músic i de la seva manera d'entendre el fet musical, entre un somriure i una llàgrima. La idea dels arranjaments que ha escrit Kenny Werner és la de descriure la personalitat del músic belga a partir d'una nova lectura dels hits de la seva carrera. La música de Tielemans no es pot categoritzar dins un sol gènere i d'aquí que el que sentirem aquesta nit travessi sonoritats molt diverses. També els presentadors de l'acte estan donant la benvinguda a la directora del concert, la compositora nascuda a Tòquio, resident a Nova York i directora titular des del 2018 de la Big Band de la ràdio danesa, Miho Hazama, que, per cert, actua per primera vegada a Bèlgica. Demanen també aplaudiments per al pianista i compositor nord-americà Kenny Werner, un músic que ha fet carrera al costat de noms com Lee Konitz, Ron Carter, Dizzy Gillespie, que és a més professor a Berkeley, i que va ser un dels amics novaiorquesos de Toots Tielemans. El tercer gran protagonista del concert serà l'harmònica preferit de Toots Tielemans, no només pel seu talent, sinó també per la seva aproximació al fet musical. Un músic que va conèixer Tielemans quan tenia només 17 anys i que, des d'aleshores, ha fet una espectacular carrera al costat dels grans noms del jazz i del pop: Pat Metheny, Herbie Hancock, Marcus Miller, Cassandra Wilson, Sting, Stevie Wonder, Prince, Elton John. És Grégoire Maret. Tot a punt, doncs. Comença el concert.

El tema amb el qual començava el concert és el Days of Wine and Roses de Henry Mancini, que Toots Thielemans havia inclòs al treball Affinity, el que va gravar amb el pianista Bill Evans el 1979. Evans, meravellat pel so de Toots, va compartir amb ell el protagonisme d'aquell àlbum. L'han enllaçat amb The Dolphin, del compositor brasiler Luis Essa, recordant l'interès de Toots Thielemans per la bossa nova i la música del Brasil en general. Una peça que ha triat per aquest concert especialment la viuda de Toots Thielemans, puntal en la carrera del músic durant molts anys, Huguette Thielemans. El concert seguirà amb un estàndard de Wayne Shorter, el Footprints.

El Footprints, aquesta composició d'un dels companys de viatges musicals de Toots Thielemans, el saxofonista Wayne Shorter. Una peça que han inclòs en aquest concert d'homenatge que estem sentint avui des de Brussel·les. Al catàleg de Toots Thielemans hi trobem un centenar llarg de composicions, però, sens dubte, la més coneguda és el Blueset. Aquesta cançó que va escriure el 1962, diu la llegenda, mentre escalfava el camerino abans de sortir a tocar un concert a Brussel·les amb el violinista Stefan Grappelli. Sembla que per la seva estructura, Thielemans li havia posat el títol de Blue. Grappelli va trobar bonic el títol, però li va afegir el sufix de "et" per donar-li aquest aire elegant de vals. La resta és història. Blueset de Toots Thielemans.

Aplaudiments per a l'harmònica Grégoire Maret i els seus acompanyants, el pianista Kenny Dernan, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la filarmònica de Brussel·les, que dirigits per Miho Hazama, estan presentant aquest homenatge a Toots Thielemans, entre un somriure i una llàgrima, des de l'estudi Flagey de Brussel·les. Kenny Werner signava aquest arranjament del Blueset, la cançó més coneguda del catàleg de Thielemans, i és també l'autor de la versió orquestral de l'All Blues de Miles Davis, amb la qual seguirà el concert.

Edward Marais a l'harmònica, Kenny Werner al piano, Bart de Nost al contrabaix, Tony Vitacolonna a la bateria. Aquesta ovació és per als solistes d'aquesta versió orquestral de l'All Blues de Miles Davis, una cançó que Toots Thielemans havia incorporat al seu repertori. I és que la connexió de Toots Thielemans amb l'escena nord-americana va ser molt intensa. S'havia iniciat a través de músics com Ray Charles o Quincy Jones i es va allargant el temps amb col·laboracions també amb les noves generacions. Una de les bandes americanes que Thielemans va liderar a mitjans de la dècada dels 80 és el quartet amb el pianista Fred Hirsch, el baixista Mark Johnson i el bateria Joey Barron. All Friend, vell amic, és el títol d'una de les cançons del repertori d'aquesta banda. És el tema que ara sentirem enllaçat amb el Ne me quitte pas de Jacques Brel. Els arranjaments són de Kenny Werner.

Era una combinació de l'Old Friend de Toots Thielemans i No me quite pas de Jacques Brel en l'arranjament orquestral que n'ha fet Kenny Werner i que l'harmònica suís Grégoire Maret tocava com a solista de les formacions que estem sentint en directe aquesta nit, és a dir, l'Orquestra de Jazz de Brussel·les i la Filarmònica també de la capital belga, dirigits per Miho Hazama. Concert d'homenatge a un dels herois de l'escena jazzística de Bèlgica, l'harmònica Toots Thielemans. Aquí teniu un dels seus hits televisius.

Aquesta melodia del Sesame Street ha quedat lligada al so de l'harmònica de Toots Thielemans, que en va gravar la versió original a Nova York el 1969. Ens explica com a anècdota el presentador de la ràdio belga que per gravar una de les melodies més populars de la història de la televisió, Toots Thielemans va cobrar $35. Recordem també que tota la música que estem sentint al concert d'avui l'ha arranjat en aquestes noves versions el pianista nord-americà i també amic personal de Toots Thielemans, Kenny Werner, l'artífex d'aquest concert de celebració del llegat de Thielemans. El fet d'haver-lo conegut ha inspirat aquestes versions que Werner voldria que representessin l'amor i la bondat que desprenia Toots Thielemans. Tornem ara a la fascinació del músic belga per la música del Brasil, perquè Toots va tocar amb molts músics brasilers que fins i tot el van arribar a considerar un membre més de la comunitat del jazz del Brasil i de la bossa nova. Kenny Werner ha preparat un popurrí de música d'Ivan Lins i Antonio Carlos Jobim, que és un homenatge al Brasil, però també a la relació que hi va mantenir Toots Thielemans. El vocalista Pedro Samorais ha pujat també a l'escenari per afegir-se a la Filarmònica de Brussel·les i a l'Orquestra de Jazz de Brussel·les, a l'harmònica Gregoire Maré, el pianista Kenny Werner i a Miho Hazama, la directora d'aquesta vetllada.

Aquesta era la carta d'amor de Kenny Werner a Toots Thielemans a través de la música del Brasil. De les cançons Començar, d'Ivan Lins, Corcovado i Matita Pere, d'Antonio Carlos Jobim. El vocalista Pedro Samoraes s'ha afegit als músics que estem sentint en aquest homenatge a Toots Thielemans des de l'estudi Flegit de Brussel·les. I el públic, que segueix aplaudint amb entusiasme aquesta versió orquestral amb la qual s'acabava el concert. Els músics de les orquestres, la de jazz de Brussel·les i la filarmònica també de Brussel·les, s'han posat de moment els instruments a la falda per sentir la propina que han preparat el pianista Kenny Werner i l'harmònica Grégoire Maret.

Emotiu final amb Smile de Charles Chaplin, tocat en duet per Kenny Werner i Grégoire Marais, que l'Orquestra Filarmònica de Brussel·les i l'Orquestra de Jazz de Brussel·les han enllaçat amb la versió de What a Wonderful World, que ha fet aixecar el públic de les cadires, rubricat, a més, amb aquesta repetició del bluset, l'himne de Toots Thielemans. Digne final d'aquest emotiu concert amb el qual la ciutat de Brussel·les i la ràdio belga retien homenatge al jazzista més internacional de l'escena del país, a Toots Thielemans, recordant-lo just 10 anys després de la seva mort. La ràdio belga, organitzadora del concert que hem estat sentint, el va emetre en directe el 13 de setembre del 2025 i en publicarà també la gravació en disc. Nosaltres hem tingut la sort de sentir-lo avui gràcies a aquests intercanvis entre les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió.

0: I marxarem tot xiulant el bluset. La setmana que ve comença la temporada d'estiu de Catalunya Música i el Via Jazz Concert us acompanyarà cada dia, de dilluns a divendres, a les 11 de la nit. Jazz en viu, doncs, aquí al nostre club, amb concerts que esperem que us facin més agradable la canícula. Us hi espero, amb en Josep Aymí, també de guàrdia, passant l'estiu amb tots vosaltres. Fins dilluns.
1: El Jazz en viu, el Via Jazz Concert, un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Sobirà.
2: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
1: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el Requiem Opus 9 de Maurice Duruflé en la versió de la mezzosoprano Anne Murray, el baríton Thomas Allen, els Corydon Singers i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Matthew Best.

0: Acabem de sentir el Rèquiem Opus 9 de Maurice Duruflé, interpretat per la mezzosoprano Anne Murray, el baríton Thomas Allen, els Corydon Singers i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Matthew Best.
1: Catalunya Música.
2: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara per sentir les tres policromies per a violí i piano que Xavier Montsalvatge va compondre l'any 1994. Sentim la fanfara recòndita, la siciliana furtiva i la d'adagietto ràfaga de tango allegretto. Ens acompanyen membres del trio Gerard.

Fanfara recòndita, siciliana furtiva i ràfaga de tango. Són les tres parts d'aquestes tres policromies per a violí i piano que Xavier Montsalvatge va agrupar l'any 1994. Sentíem membres del trio Gerard.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuarem la nostra selecció d'avui amb la Simfonia número 2 en re major, opus 43, del compositor finlandès Jan Sibelius. La sentirem interpretada per l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.